a mystery.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Els Castellers del Foix han signat en la seva última actuació a Cubelles al Passeig Marítim la seva millor actuació aquí al municipi i gairebé la millor de la seva història, ja que van repetir la clàssica de 7 i els va faltar repetir el Pilar de 5 per igualar la seva millor actuació de la història, que és la que van fer doncs, abans d'acabar l'any a Sant Vicenç dels Horts el novembre del 2025. Per analitzar la situació de la colla, sobretot per presentar el que és també la seva nova junta, que s'ha decidit en una assemblea recentment, de fet l'endemà d'aquesta actuació històrica al Passeig Marítim. Avui rebem doncs, els membres de la nova junta dels Castellers del Foix. D'una banda, el nou cap de colla és en Joshua Moreno. Benvingut, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingut a Ràdio Cubelles.
2: Moltes gràcies.
1: I bé, també el president passa a ser en Lolo García. Lolo, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingut a Ràdio Cubelles. Un
3: Hola,
1: cop més.
3: Un plaer.
1: També el vicepresident és en Josep Sallent. Benvingut, gràcies Josep.
4: Hola,
1: gràcies. El tresorer continua sent l'Eric Duran, no? Que repeteix, ja estava a la Junta, oi?
5: Sí, bueno, estava com a vocal, no? Ajudant a la tresoreria, però ara sí que passo de vocal a tresorer.
1: Molt bé. I també la secretària serà la Laura Sánchez. Gràcies per atendre'ns. Benvinguda.
6: Merci a vosaltres.
1: I bé, aquest canvi de junta es va decidir en una assemblea extraordinària el dilluns passat, que es va fer al Centre Social Joan Roig i Piera. Abans doncs, d'entrar a parlar més de Castells, no? Que és el més interessant, sens dubte, parlem una mica d'aquest vessant més social. En quin moment també arriba el fet doncs, de fer un canvi de junta i bé, com afronteu també aquest repte? Com us arriba també aquest repte ara d'agafar aquesta responsabilitat al capdavant dels Castellers del Foix?
2: Bé, bàsicament la trajectòria que estàvem tenint a nivell tècnic és molt bona i a nivell social vam veure com que començava una mica a afluixar aquest nivell i vam decidir, dic, ostres, a veure com podem entre tots, sobretot millorar aquest nivell social, que no hi hagi tant de desgast, que no hi hagi tant de diguéssim, disputes internes, i vam decidir, ostres, doncs pues, perquè, com bé va explicar Lolo a l'assemblea, un model de junta una mica més, bastant més participativa, més concepte cooperativa, no? Una junta cooperativa. Tot això ho explicarà molt bé el Lolo, ell ho va clavar molt bé, va fer un resum molt bo de com és. I vam dir, ostres, per què no, la paraula no seria jubilar, no? Però podríem dir de fer un canvi de paradigma. Teníem un model i vam dir, doncs, l'única manera de poder reconduir aquest nivell social és agafant i dir, doncs, tombem i agafem una altra nova direcció, ja que batallar amb el mateix a vegades és, ostres, ja no veus tantes coses com abans, ja estàs desgastat, i vam dir, ostres, pàgina nova, totalment.
1: Sí que ha sigut una junta que també ha anat passant una mica els reptes que tenia la colla, no? De colla en formació a colla de ple dret, no? Consolidar una mica també els Castells. Ara creieu que cal donar un pas més, per tant, bé, no sé si...
3: Sí, exactament, sí, sí, sí. És el que comentàvem, no? Que en aquest, bé, al final són 7 anys de trajectòria, vam començar el 2019 i clar, hem tingut doncs dues grans juntes. En aquestes juntes hi ha hagut després alguns moviments que són habituals en totes les entitats, però bàsicament hem tingut dues grans juntes, i en aquell moment doncs eren juntes doncs molt, eren més robustes, eren més horitzontals, en el sentit que tenien més gruix de persones, perquè era necessari que fos així, perquè la primera junta era l'encarregada doncs de posar tot això en marxa, de posar la maquinària doncs en funcionament, i per tant doncs aquella junta liderada pel Joan Anton Gómez doncs va fer aquesta feina, i òbviament necessitava d'un grup de suport molt, molt potent, molt fort, no? I després venia aquesta segona fase, que era la de la consolidació com a colla, que de fet doncs des del punt de vista tècnic està plenament doncs assolit, havent-nos convertit ja en una colla de set, perquè pel que fa als castells en si, realment comencem a fer castells el 22, perquè clar, el 19 comencem a posar-nos en marxa, 20 i 21 tancats a casa pràcticament tancats a casa per la pandèmia, per tant comencem el 22, i en molt poc temps. De fet, l'any següent ja vam fer el primer castell de set, ara estem doncs ja hem fet dues clàssiques de set, aquest any portem ja 9 o 10 castells de set, i per tant necessitàvem una altra junta en aquell moment que també doncs fos molt forta, molt doncs amb molt de pes, justament doncs per acabar de consolidar. I ara pensem doncs que toca un altre model, un model doncs en el qual doncs hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs tot el mateix, i amb el reforç a més del Joshua com a cap de colla. O sigui, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica, i bé, doncs des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia durant l'assemblea, de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs això, justament doncs intentar doncs que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs que tot donar l'opció que tota la junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua. I tant poden fer-ho des del punt de vista estructural, escolta, jo vull formar part sempre, encarregar-me d'això, com si algú vol fer-ho de manera recurrent, diu, mira, jo en el dia a dia potser no hi podré ser, però sí que més o menys vull estar una mica a sobre d'aquest àmbit, esdeveniment, sanitari, el que sigui, i fins i tot aquells que digui, escolta, jo de manera esporàdica m'agradaria col·laborar, doncs obrir tot aquest ventall. És això, modificar una miqueta, fer un petit canvi de paradigma, tenint en compte doncs que ja portem aquests 7 anys i que, per tant, entenem que ara calia obrir una nova etapa.
1: Hi ha cap projecte concret o cap manera de fer nova que creieu que sigui doncs que es vulgui posar ja sobre la taula, o que creieu que ho representi, no? Ja d'inici?
2: Bàsicament, ja el model que volem implantar és el, com bé ha dit el Lolo, és més social, i sobretot el que ens interessa és que s'obri a petició de la gent. És a dir, si algú té una idea, la Junta només posarà les eines, la voluntat, òbviament, però ja no lideraran aquest aspecte. O sigui, la Junta lideraran l'aspecte més, com ho diu l'Estatut, o sigui, el que legalment necessita. Però aquí obriríem molt més aquest ventall a poder qualsevol persona, simplement que presenti la idea, les eines se'ls proporciona, i entre tots podem abarcar si necessites mans, tindràs mans a nivell econòmic, si és eficaç i està dintre dels números, endavant. Ja no serà el, ostres, a veure què diu la Junta, sinó justament al contrari, què dirà la colla? Jo presento un projecte i, en funció del que hi hagi de la colla, tant els votants que diguin que sí o els votants que diuen que no, pues anirem reconduint la barca, no? Més cap aquí, més cap allà. Més gent hi hagi, més activitats farem. Si hi ha menys gent, llavors ens dedicarem més en un apartat més tècnic casteller, i d'aquesta manera pues, és una mica el que voldrà la colla. Més que el que vol un grup de persones, la visió que donarà és el que vol la colla en general.
1: I bé, en la manera de fer castells heu dit que hi haurà continuïtat, però no sé si aquesta continuïtat també, quins són els nous reptes que van apareixent, perquè clar, cada vegada doncs heu anat pujant de pisos, ara esteu doncs fent castells de set cada vegada més recurrentment, i en algunes altres entrevistes sempre dèiem bé que potser un dels aspectes era la pinya, no? que calia treballar-la més, o que potser feia falta gent també per sumar i tenir més pinya per poder assajar millor, no? Tots aquests castells de set. No sé si en aquest aspecte el de la pinya també doncs, hi voleu afegir cap novetat o teniu res a dir.
2: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic, és una idea més en equips. Ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important, i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i a base de repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions, i tot això. De fet, aquí tenim l'Eric, que és un membre del tronc molt actiu, val? Josep, que comença a estar molt també en el tronc, sobretot en castells de set, bueno, ja es nota, perquè cada cop triguem menys a l'hora de fer castells de set, o millor dit, de preparar gent per castells de set. Abans es costava molt, eren els mateixos, i havies de fer com una inversió molt de temps per preparar aquesta persona. Ara hem vist que ho podem agilitzar, pues, treballant més en aquest factor d'equip. O sigui, redueix el temps.
3: Sí, després quan el gruix és com totes les colles, no? Sempre intentes tenir el màxim de gent possible perquè és necessari, però fins i tot jo que sé, ara aquest any que hi ha concurs, a les grans colles que participen diumenge, doncs també fan aquesta cerca, no? Aquest truc a la porta de la resta de colles que no s'han classificat per diumenge per intentar obtenir la màxima de pinya possible, no? Al final és això, intentar doncs també acabar doncs de consolidar, de traure també doncs el màxim de gent possible, partint d'aquesta realitat que sempre costa, però no, ja et dic, a Cubelles i a tot arreu, qualsevol colla que li preguntis, per molt gran que pugui ser o per molt bo que sigui el seu moment actual de forma, sempre et dirà que, home, sempre ens calen, haurien de venir 20 persones més, haurien de venir 40 persones més, no? Però bé, en això també treballem i per això també piquem molta pedra per intentar doncs, que al final d'any el creixement vegetatiu de la colla sempre sigui positiu, que sempre hagi acabat l'any amb més gent de la que vas començar, i òbviament doncs intentar doncs que el gruix social de la massa social de la colla sigui doncs la màxima possible, i tant.
1: I bé, les últimes actuacions també han anat la mar de bé, sobretot doncs la última de festa major al passeig marítim, per tant doncs un 2026 que bé, si s'acabés ara també ja deixaria un bon regust de boca, però no sé si teniu també més objectius ara doncs del segon tram de temporada, què ens podeu avançar?
2: El segon tram de temporada, ara després de festa major, seria el moment de mirar-nos cara a cara i dir, vale, hem arribat fins aquí, valorar com ha anat el primer tram. Sí que és cert que hem reservat diades molt importants de cara ja a aquest últim tram. Llavors ara faríem com una petita transició a festa major, disfrutar, descansar, sobretot mentalment i físicament, i encara de cara ja, això ja arribaria cap al mes d'octubre, agafar molta força ja. O sigui, és un tram amb unes diades, algunes d'elles molt importants. Tenim ja, tant a l'octubre com a principis de novembre, aquestes ja són reservades per fer castells exclusivament de set, i per fer això ja doncs, hem fet aquestes proves d'inici de temporada, que hem pogut portar castells de set ja no només amb diades molt grans, sinó amb diades una mica amb menys participació, però com bé he dit, aquest treball en equip ha donat el seu fruit, el 3 de 7 el portem molt ben consolidat, és un castell que el podem portar ja no amb tanta por, ja ens l'estem començant a creure molt més, i d'aquesta manera ens permet almenys portar pas ja un castell de 7 a qualsevol plaça que ens puguem imaginar, excepcions de, evidentment, de la quantitat de persona que vingui, podem tenir alguna baixa d'última hora d'algun tronc, això evidentment és totalment normal, i llavors aquí ja treballaríem d'una altra manera. Però sí, al final de temporada està igual o millor.
1: pel que fa a la diada de festa major, només li va faltar el Pilar de 5 per igualar la millor actuació de la colla, no? Bé, això segons no, els barems, tot i que hi va haver un 7 de 6 que doncs, hi pugen molts més castellers i potser fins i tot, no? Depèn de com, podríem
3: aquesta
1: dir que
3: la gràcia,
1: és
3: més complicat. Aquesta era la gràcia, el vam fer justament perquè pot pujar molta més gent i clar, llavors tothom se sent més partícip. Sí, va ser maco, sí.
1: I bé, però això va quedar doncs, una segona clàssica de set, la segona clàssica de set de la història de la colla i poder-la fer a casa, també quina valoració en feu i...

0: molt per la mà, però no ens hem de confiar. I bueno, el set, que és el segon, no? Si no m'equivoco, de la nostra història, i la torre, que també la tenim molt, molt per la mà també. I sí que ens va faltar aquest pilar de 5, no? Que l'estem assajant, l'hem fet amb 3 variacions a l'assaig, però encara falta una miqueta més de confiança, no? per poder arribar a tirar a una plaça amb, bueno, amb confiança, no? I sabent que ho podem fer.
1: Després bé, ens deia el Joshua que sobretot doncs, serà el tram final de temporada quan tornareu potser a provar, no? de superar-vos, no? O de, com a mínim igualar aquesta millor actuació vostra. Ara doncs, aquestes diades que teniu pròximament, què teniu previst fer? No? Hem vist que al calendari teniu Vilafranca, i després també aneu, bé, teniu una altra actuació al Vinyana, pot ser?
2: Sí, a les peces allà al Vinyana, entre el Vinyana i la Bisbal.
3: El Vinyana,
2: sí.
3: És més endavant.
2: Sí, el Vinyana és una mica més endavant, però ja tenim les peces que també vam anar l'any passat. I bé, al final la idea sempre es consolida, no? Perquè si ho mires fredament és el que dèiem, és que el 2023, el 2022 vam fer el primer castell de 6, el primer 3 de 6 que vam fer, encara en camisa blanca, amb mascareta, nevant allà a Santa Coloma de Gramenet, un 3 d'abril, i fixa-t'hi, no? Aquest any en portem 9, hi ha dues clàssiques de 7, i al final, objectivament parlant, amb el cap una mica més fred, és consolidar això perquè no és fàcil, requereix de molta gent. A més, estem tenint l'oportunitat, això el Josep ho pot explicar molt bé, doncs que, bueno, fins i tot el que ha comentat ara l'Eric, no? Que tot i no tenir, vam desmuntar un primer peu del 4 de 7, després ja el vam tirar amunt, i tot i que el castell no acabava d'estar doncs, ben equilibrat de mides, ja tenim l'experiència, no? I doncs, aquesta pràctica, doncs, com per poder-lo carregar i descarregar amb força solvència, no? I jo crec que és un tema important també, i aquí el Josep ho pot explicar molt bé, doncs això, que al final també ho apuntava el Joshua, podem anar canviant peces. Ell ha fet el seu primer castell de 7 com a segon, suposo que l'experiència és al·lucinant, no?
4: Molt, molt.
1: I ja que te l'ha passat la pilota,
4: molt Josep, endavant. No, va estar molt bé l'experiència, i això, que hem de continuar així. En castell de 7.
1: Bé, un 4 de 7 que va ser treballat, no? Ja ho heu dit, sí. però bé, això sí, també sí. Després, no? Suposo que la sensació que quan tot surt bé és...
4: Clar, bastant gratificant, perquè hi ha feina darrere, hi ha un assaig darrere, molts assajos darrere, molts esforços, i quan surt les coses, pues clar, veus que tothom, clar, coordina la pinya, tothom, pues clar, val la pena l'esforç.
1: Sí, sí. Bé, es va notar també, la gent que s'havia acostat fins al passeig marítim a veure-ho també us va donar suport, a més, doncs això, amb la coincidència que arrenca la festa major, també doncs hi havia molta gent allà al passeig marítim, sí. Donant-vos suport. Uh-huh. Les pròximes actuacions aquí a Cubelles, quan seran? Perquè també, doncs, no? Una de les vostres voluntats aquests últims anys també ha sigut anar acostant el fet casteller també cap a Cubelles, organitzant diades doncs de més o menys nivell, però diades aquí a Cubelles. La següent cita aquí, sabeu quan serà? Serà aquest 2026, tornarem a tenir castells aquí a Cubelles? O...
2: Ja sé, però la Verema, que no és propiament una diada, però que ens fa molta il·lusió sempre, perquè és la primera vegada que vam fer una actuació de 3 rondes, eren castells de 5, sí, no? Els puristes diuen que això són castells, que són construccions, no? Que posar dosos a sobre de segons, això no és un castell, però bé, en tot cas, per nosaltres va ser com una estrena, però bé, diada com a tal aquí a Cubelles no n'hi ha cap. No.
5: Ja passaríem l'any que ve, d'acord? Ja començaríem, i sí que és cert que tenim, a part de les que ja hem pogut veure aquest any, val? Portaríem un altre cop, intentaríem portar evidentment grans diades amb grans colles, i sí que hi hauria la intenció, almenys és el que ja estem intentant tancar. Jo tinc el contacte d'algunes colles, sobretot del Pirineu, i ara intentar aproximar aquestes colles que són de muntanya, portar-los a la costa, i nosaltres poder fer també un intercanvi, pues, a la inversa, o sigui, fer una diada cap a la muntanya. Tenim bon contacte amb els de Sort, tenim bons contactes també amb els d'Andorra. Llavors la idea seria, evidentment seria difícil trobar, no? Perquè costa trobar un intercanvi, perquè és anar i tornar i sempre has de quadrar dates, però la idea estaria allà, i seria portar, evidentment, ja aproximant-se cap a l'estiu, perquè evidentment la gràcia seria portar-los allà on el que no tenen allà, que és la platja, i poder disfrutar, pues, un dia de germanor entre les tres colles. No només fer castells, sinó aprofitar també podria

0: Vam organitzar un dinar, un sopar, bueno, això ja s'hauria de parlar, seria més que diada com a tal, a part de castells, també seria més social. El mateix que quan, quan anem nosaltres allà ens tractant de meravella, doncs seria tornar-los aquest favor.
1: Mm-hmm. I seguir difonent tot el fet castellà. Aquest any doncs, hem tingut tota una jove de Tarragona aquí a Cubelles, mm-hmm. nens del Vendrell, bordegassos, fent castells de vuit, i fins i tot doncs, la jove Tarragona doncs, veient el primer folre, com a mínim, que tinguem documentat, el segle XX seguríssim, el segle XIX sabem que es van fer castells a Cubelles, però no tenim el programa, tot i que en aquella època un folre a Cubelles seria complicat, però bé, en tot cas, doncs, ja vam fer els primers castells de vuit documentats al municipi, nens del Vendrell i bordegassos, i ara fins i tot doncs, ja hem pogut fer amb aquella torre de vuit que vam fer la jove de Tarragona, per tant, intentant també inocular aquest virus casteller també entre tota la població del municipi. Mm.
2: I bé, també els últims anys una de les característiques dels castellers del Foix és que també heu anat fent sortides internacionals cada any, i aquest any diria que no és una excepció, no? A la gent de tenir una sortida fins a Bèlgica, oi? No sé si ens podeu explicar en què consistirà aquesta experiència.
3: Sí, correcte. Aquest any anem a un festival que es diu Manifiesta. Està a la població d'Ostende, que toca la platja d'allà de Bèlgica, i bueno, és un festival que a part de música, no?, també hi ha molts tallers, hi ha molt... això t'ho explicarà millor el Joshua. Bueno, justament l'any passat, no?, era el nostre objectiu anar al festival, i per diferents motius de l'organització es va traspassar a aquest any 2026, però ens van convidar tant el Joshua com a mi per anar al festival, viure al festival, saber pues, com ho gestionen, no?, i per què. Sapiguem també si podíem, si era viable, no?, fer castells i com ho podríem fer allà.
0: Bé, com ha dit l'Eric, és exactament així, i el, diguéssim, el tema principal d'aquest festival, a part de música, és molt alternatiu, és més bueno, una variant més d'ideologia més d'esquerra, molt, bueno, a part de, com he dit, de música i actuacions, estil teatre, circ, una mica de tot, també hi ha molt de, com ho diria, a part de la seva propaganda, com ja ho marca el festival, hi ha moltes persones que expliquen en els seus actes, inviten a famosos, per exemple, si no m'equivoco, l'any passat hi havia la neta del Che Guevara,
3: sí, podria ser,
0: i venia pues, a xerrar, a explicar les seves experiències, o sigui, és una vessant molt general. I bueno, les persones que ens van invitar ens van explicar una mica el motiu de per què es feia, vam conèixer tot és de manera voluntària, els treballadors, entre cometes, des de les persones que et porten amb furgoneta de l'estació fins al festival, des dels que et serveixen, des de que els guien, tots aquests són de manera voluntària, és una passada, o sigui, tanta gent voluntària, o sigui, vamos, no ho he vist mai jo. I, bueno, l'arrel de pan que ens invitaven era, hi havia un antropòleg, no recordo el nom, evidentment, que a la seva portada va ficar una pinya de castells de les persones. I, bueno, per A o per B, una persona que treballa allà, treballa de manera voluntària també, que coneixia el que feia el festival, li va dir, ostres, jo sóc de Catalunya... això són castellers, són, bueno, que conec bé, i va dir, ostres, doncs anem a posar-nos en contacte, que vinguin i que faci una mica la demostració de per què està la pinya a la portada, anem a portar els de la portada. I bueno, bàsicament es van posar en contacte amb nosaltres, vam acceptar, vam veure que era mínimament viable, i evidentment amb una feinada impressionant per mobilitzar una colla castellera d'un país a un altre per fer castells. Has de comptar que tenim canalla, tenim gent gran, tenim gent de totes les edats, l'has d'assegurar des del primer pas de sortir de Cubelles fins a l'últim pas quan arribes. Això és una logística impressionant. I tot i així, els d'allà es van portar molt bé amb nosaltres quan vam anar amb representació, o sigui, teníem tot estructurat, i sincerament, o sigui, serà un viatge que anirem a fer castells, però la invitació, a diferència de quan vam anar a Alemanya, que allò ja era més... una contractació per veure castells, no?, perquè ens entenguem, el festival de música és, si som uns invitats perquè puguem explicar, perquè puguem no representar i fer un castell i marxar, sinó era el contrari, és més socials, i farem un taller, parlarem amb la gent d'allà vindrà, i si no parlarem en català, parlarem en castellà, si no en castellà, en anglès o en francès. O sigui, molt més participatiu. No venir, actuar i marxar, sinó venir, quedar, disfrutar i demostrar. Però bueno, considero que és un viatge molt productiu i que aprendrem moltíssim, tant ells de nosaltres com nosaltres d'ells.
2: I quants castellers podreu anar fins allà, o teniu previstos anar fins a Bèlgica? Quants,
3: sí, aproximadament som uns 70, unes 70 persones, comptant a castellers, un acompanyant i grallers també.
2: Molt bé, i estareu allà 2-3 dies?
3: Mira, marxem d'aquí el dia 11 de setembre, el dia de la Diada, cap a les 3 de la tarda, i tornem el 14, agafem allà el vol a les 9 de la nit i arribem aquí sobre les 11. O sigui, estem 4 dies, el festival és dissabte i diumenge, però bueno, dilluns mentre arribem i el dilluns 14, doncs ja tornem i ja farem alguna cosa per allà.
0: I m'agradaria afegir també que, a part de la sortida castellera, és una bona oportunitat perquè coneixerem també una colla internacional que juguen a casa, que són els Maneques de Brussel·les, i tindrem l'oportunitat de que ells vindran al Manifesta, al festival, farem una actuació conjunta, o sigui, ens ajudarem, aprendrem entre tots, i és, sincerament, crec que és la primera vegada que compartiríem plaça amb una colla internacional i a casa seva. O sigui, normalment és rebre les colles internacionals, doncs aquest cop nosaltres tenim l'oportunitat d'anar allà, i tot i que no és Brussel·les, perquè és Ostende, està una mica més lluny, però ostres, és el seu país i podríem dir que juguem a casa seva.
2: Doncs vam repassar l'actualitat dels castellers del Foix amb la nova junta, amb l'única que no hem pogut parlar amb la Laura Sánchez. Laura, bé, no sé si vols dir res, un missatge, ni que sigui breu.
4: No, realment, clar, fa molt poc que estic, no?, aquí a la colla, i sí que és veritat que això enganxa, i des d'aquí animo a la gent a que ho provi una vegada o dues vegades, perquè això enganxa, i si t'agrada et quedaràs, i necessitem compromís també, perquè la gent, clar, ve alguna vegada, ve assaig, ve a diades, però després no ve a alguns assajos, no, necessitem també compromís, si els agrada i ho adeixen, necessitem gent que vingui.
1: Va venir doncs un dia a acompanyar la nena i ja fet de baix, ha fet de cross, ha fet de tot aquí. La junta, el que calgui.
5: Això a tots vegades el diuen, eh?
2: I t'anava a dir, Laura, doncs aprofita i fes la falca. Quins dies feu assaig? Com pot venir la gent? Com us pot seguir, també? On us poden trobar?
4: Vale, a les xarxes socials, a Instagram, a Facebook,
1: a X, a Twitter.
4: Fem assajos els divendres, a les 7:30 a la canalla i a les 8:30 als adults. I en principi ja està, perquè fem, bueno, anem,
1: sí, si no, el boca orella, ja, perquè al final ens coneixem tots, vull dir, sí, que qualsevol membre de la junta que algú es trobi pel carrer li pot dir que no hi ha cap problema, o un altre casteller que ja ens ho farà saber, però més o menys els canals són aquests, sí.
2: Doncs queda tot dit, moltíssimes gràcies. Avui hem rebut doncs la nova junta dels castellers del Foix, encapçalada doncs pel president Lolo García. Ens han acompanyat avui també en Josep Sallent, que és el vicepresident dels castellers del Foix, la Laura Sánchez, secretària, gràcies per atendre'ns també, l'Eric Duran com a tresorer, en Joshua Moreno, que és el nou cap de colla, i que bé, l'Àngel Moreno continuarà com a cap de colla també,
0: correcte,
2: que ha estat el cap de colla doncs des dels inicis dels castellers del Foix. Moltíssimes gràcies i moltes sort i encerts també en aquestes noves responsabilitats que feu amb els castellers del Foix, i ens tornarem a veure aviat aquí a Ràdio Cubelles, tan aviat com tinguem notícies vostres també us anirem convidant. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies. Gràcies.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Aquest any, dins del programa de la Festa Major de Cubelles, podem trobar un treball que en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, que cada any doncs, ofereixen algun estudi, algun treball sobre la història local dins del programa de Festa Major. I en aquesta ocasió, l'autor és en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg, especialitzat en botànica i educador ambiental. Benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per atendre'ns.
4: Hola, bon dia.
3: I bé, en Pere Vives ha fet un treball aquest any dins del programa Festa Major que està titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Un treball que, com és clàssic també dins del programa de Festa Major, combina doncs, això aspectes més històrics i d'explicació i fotografies, no? Una part més gràfica. Bé, en primer lloc, doncs, quin és l'origen d'aquest treball? En quin moment doncs, et fixes a dir, va, anem a fer un treball, un estudi sobre com ha anat canviant aquest paisatge costaner de Cubelles?
4: Doncs la veritat és que fa temps, perquè això va néixer amb una fotografia que em va donar el meu avi del Mas d'en Pedro, que és on he estat jo tota la vida, i això devia ser finals dels 80. Una fotografia que hi havia al Mas d'en Pedro i es veia tot al voltant, no hi havia cap xalet, cap casa, tot eren camps de conreu, fins a arribar a la platja era també una petita franja de sorra, i aquesta fotografia no l'havia vist mai, no? I a partir d'allà, nosaltres al cap de poc temps, l'any 92, vam inaugurar el Centre d'Educació Ambiental Mas d'en Pedro, que és una escola del mar dedicada a activitats escolars, i un dels programes que vam preparar va ser precisament el del canvi dels paisatges, no? Bàsicament el canvi del paisatge a la costa, en aquest cas la costa que es veia des del mas, no? I per tant doncs, vam anar recopilant fotografies antigues, algunes també les vam demanar, en aquell moment no era tan fàcil aconseguir fotografies aèries com ara, i algunes ens les van proporcionar des de Madrid, els militars, recordo un comandante al quartel de Cuatro Vientos demanant-li fotografies aèries. I a més, una curiositat és que no me les va cobrar, perquè quan li vaig dir que era pels nens i activitats escolars i tal, el senyor es va emocionar i em va dir, no, si és per esto, pues nada, no hay que pagar nada. I me les va enviar, me les va fer arribar i allà vam començar. Allà vam començar amb els canvis de la costa, també l'aparició de la central tèrmica, el canvi de la línia de platja, perquè la tèrmica va modificar moltíssim la línia de platja amb tota la construcció dels espigons, les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar Les Salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes, i han anat apareixent ja doncs, activitats industrials, com en aquest cas la central tèrmica, o activitats turístiques ja de segona residència, sobretot, que és el que ha omplert la major part de les parcel·les agrícoles, han anat desapareixent per aparició de segones residències.
3: Per tant, entenc que també és un estudi que el que posa en evidència és que en el segle XX, no, la transformació ha sigut brutal. Segurament si tinguéssim fotografies del 1845 serien més semblants a les del 1945, no? Que en 100 anys hauria d'haver canviat menys el paisatge costaner de Cubelles que en els 30-40 anys
4: sí,
3: posteriors, no?
4: Totalment. De fet, les del 46, les del 56 fins a l'any 65 els canvis són molt pocs. I del 65 fins a l'actualitat, doncs, ha progressat fins a arribar, doncs, pràcticament al 100%. Si agafem només la franja de la costa, el 100%. Si agafem una franja una mica més alta per sobre la carretera, se salva. Una petita zona agrícola encara queda sota Mas Pairot, però que també està en processos d'aparició de noves coses que apareixeran i, per tant, té mal futur l'espai agrícola així amb moltes hectàrees en el municipi de Cubelles, almenys en la zona entre les muntanyes primeres i el mar. Mm.
3: I també veiem dins d'aquest període de transformació, també veiem com dues parts, no? Una primera que, com deies, més encara d'això, els càmpings o el primer turisme de platja i tot això, i potser els primers xalets i cosetes així, i després hi ha l'urbanisme, no? Sí, hi ha planificació urbanística, sí. Carrers, blocs de pisos, etc.
4: Jo crec que aquí té un element important la central tèrmica. És a dir, tot el que és abans de la central tèrmica va ser turisme de càmpings i alguns xalets, però no masses. L'aparició de la central tèrmica va ser un canvi revolucionari, perquè són 11 hectàrees de la central, i després això més aviat va acompanyar de petits canvis en els polígons, per exemple, el polígon Les Salines, polígons industrials de petita indústria, de petites i mitjanes empreses, és a dir, que era el motor d'ocupació del territori verd, diguéssim, sobretot amb els polígons industrials. I després, sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segona residència, tota la mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè la mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge, fins als anys 90, 90, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
3: I era platja de sorra?
4: Sí, sí, era platja de sorra, i hi havia algun espigó de la tèrmica, és a dir, la tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica, i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
3: Paral·lels aquests.
4: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges, tot això és fruit del 78.
3: Mm. Abans, però les platges com eren? Quan hi havia conreus i arribava al mar...
4: No. Si mireu les fotografies del 46 i del 56 i del 68, la platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Als pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus, i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix, és anterior a l'aparició del càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? Mm. I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
3: Clar, aquí estem analitzant el que és el paisatge costaner purament, però el fet que ningú construís en milers d'anys tan a prop de la costa, i que ara sí que ho haguem fet,
4: perquè
3: pot ser que tard o d'hora veiem que, bé, potser per algun motiu durant
4: té una explicació, i és que l'espai de platja està molt sobrevalorat dels anys 60 cap aquí. Antigament la gent no es posava banyadors i s'exposava públicament a banyar-se en una platja. Dos, les platges no tenien tot l'equipament que tenen ara. Cubelles, precisament, arran de mar, per exemple, les homes d'en Petro, hi havia les Mars Mortes, que eren uns aiguamolls plens de mosquits, potser no hi havia paludisme, però poc li faltava. Eren unes zones bastant, diguéssim, bastant insalubres, perquè eren aigües estancades, i per tant, doncs, la gent no hi anava a la platja, no? I per tant, això va haver un canvi a partir dels anys amb els 60, amb aquestes aparicions de les primeres platges turístiques, doncs a partir d'allà es va començar a sanejar les mateixes salines, durien haver-hi molts mosquits també, quan hi havia de fet, Cubelles sempre ha sigut una zona de mosquits. Actualment, com que està tot urbanitzat, n'hi ha menys que fa uns anys, però tot i que ens arriben aquests mosquits orientals com el tigre, no? que recolonitzen, però una zona, jo recordo l'aigua salada de petit, les aixetes sortia a l'aigua salada. Uh-huh. I rentaves roba amb l'aigua salada i havies de beure aigua de garrafa, perquè no, l'aigua de les fonts i de casa era salada. La Llamas d'en Pedro sortia salada per les aixetes, i tot això s'ha millorat. Mm-hmm.
3: Per tant, doncs, també suposo que aquest progrés ha fet que ara es pugui viure bé arran de mar, quan, doncs,
4: sí,
3: antigament...
4: De fet, tota la costa de la península Ibèrica, la platja ha estat sobrevalorada, i, i s'ha habilitat perquè s'hi pugui viure, perquè antigament doncs, les condicions de salubritat eren baixes en alguns llocs.
3: Clar, jo anava més per la línia de l'inestabilitat, no?, del terreny, és a dir, el que ara és un tros que sembla molt estable, d'aquí 20 anys potser, no?, hi ha un temporal o no sé què, o no ha canviat tant, això?
4: No, perquè la zona de sorra no és habitable. I aquesta zona de sorra abans era potser de 50 metres i ara potser és de 150 o 200 metres. Aquesta zona pot variar una mica amb els vents i amb les tormentes. Una altra cosa és l'esmocadura del riu. Però el que és la platja, tot al llarg de la platja diguéssim més rocallosa arran del riu i més sorrenca a mesura que ens allunyem de sorra fina, el vent la modifica els espais de duna, que alguns d'ells de manera molt intel·ligent s'han afiançat amb plantes, els grups aquests del GPEC i que es dediquen a...
3: Bueno, i el Ministeri ho està fent.
4: Correcte, sí. Posen plantes a la sorra, precisament per fixar la sorra i que no hi hagi aquest desplaçament de sorres.
3: Tanmateix no es parla també de, si en lloc de centrar-nos tant en l'estudi, miréssim de 2025 cap endavant, no? No sé si d'això se'n pot parlar, també l'augment del nivell del mar, el canvi climàtic...
4: Si realment puja el nivell del mar tal com prediuen, doncs sí, algunes botigues del passeig hauran de tancar. Sí, esperem que no sigui tan dramàtic. Sempre podem posar parets de formigó davant, no? Però no sé si és la idea.
3: Bé, n'hi ha permís per fer-ho, tampoc.
4: No, ja
3: no et deixen, perquè diuen d'aquí, no?, d'aquí 5 anys aquest paret de formigó seria història.
4: No, la zona, això s'ha de fer una mica a casa dels mapes de zones inundables, no? I la veritat és que Covelles té bastantes zones inundables, no? I aquestes zones poden ser fruit de l'augment de tormentes, de l'augment de pluges, és a dir, bueno, sí, pot canviar.
3: També perquè la part final, no, de l'estudi acaba amb aquesta riuada històrica que hi va haver el 2025, en què doncs, també hi afegeixes algunes imatges en què es veu també com, no tant el mar, en aquest cas va ser més el riu, com també va agafar el seu lloc, no?
4: Sí. Bueno, ho vaig posar bàsicament perquè aquestes riuades modifiquen el paisatge, no? I per tant és un element natural fort que fa que canvia les coses, no? En aquest cas va destruir una part del passeig marítim, però va obrir el riu al mar, no? El riu Foix, de forma natural, hi ha anys que està obert i hi ha anys que la barrera de sorra tanca el pas i per tant la llacuna queda incomunicada amb el mar. És a dir, que tot això són fenòmens que ajuden a modificar el paisatge, perquè els anys que hi ha comunicació doncs hi ha unes plantes, i els anys que no hi ha comunicació amb el mar doncs algunes apareixen i apareixen d'altres plantes, no? I això acompanya altres animals. És a dir, que el paisatge, les riuades realment, o els rius, són uns elements, uns vectors molt importants en els paisatges.
3: I parlant també de futur, hi ha un altre element, no?, que és el de la dàrsena de la tèrmica, que ara s'estan fent les obres per treure'l, i això també tornarà a fer un canvi.
4: Sí, això, la veritat és que tot el que sigui guanyar espai naturalitzat és positiu avui en dia, no? I per tant intentar connectar els dos trams de platja que estaven tallats pels canals d'entrada i sortida de l'aigua de refrigeració de la tèrmica, doncs és una molt bona idea, i si s'han trobat els diners per fer-ho, perquè suposo que no deu ser barat, doncs estupendo, perquè podrem gaudir d'una platja contínua a tot el municipi de Covelles, doncs naturalitzada, amb el seu espai de sorra, les seves dunes, les seves plantes i l'accés a les persones al bany.
3: I d'altra banda, mirant doncs el passat més recent, no sé si has vist canvis també, o va arribar a afectar la costa la sequera, no? Perquè sí que, hi han fotos potser en què es veu un paisatge més verd i d'altres en què es veu més sec. Aquesta sequera tan intensa que vam viure aquests últims anys,
4: fotos potser no es veu, no es perquè les fotos són molt d'espais urbans i d'espais vora platja i per tant molt modificats, però sí que quan passeges per Covelles, sobretot si vas cap al Garraf, hi ha una explosió d'arbres col·lapsats, secs i morts, i morts posteriors a les sequeres, i perquè els arbres no moren l'any de la sequera, moren al cap d'uns anys, quan porten molts anys continuats de sequera, de manera que col·lapsen, les fulles col·lapsen i no són capaces de regenerar l'arbre, i l'arbre queda sec. Si aneu per l'autopista, damunt dels túnels del Garraf, hi ha moltes entrades de túnels que són ben plenes d'arbres secs, que són secs posteriors a les sequeres més fortes.
3: I no sé bé si estic anant una mica més enllà, perquè no t'estic preguntant només sobre el que seria només la línia de costa, sinó una mica també el primer tram. No sé si hi ha cap infraestructura, sí que has comentat doncs la tèrmica i els espigons, que evidentment doncs van modificar el paisatge, però no sé si hi ha altres infraestructures.
4: Home,
3: humanes,
4: n'hi ha una important dels darrers anys, que és l'autopista.
3: aquí anava.
4: Si us fixeu, les fotografies en color dels darrers anys, ja apareix el peatge de l'autopista i tota l'autopista, que és un altre vector. És a dir, jo començo el treball amb tres vectors importants, que són la carretera comarcal, el torrent d'en Pedro, que és a la banda oest del municipi, i el torrent de Santa Maria a la banda est del municipi, no?
3: La via del tren també està bastant.
4: I la via del tren també hi era, sí, també està com a element. Però clar, l'autopista apareix, a partir d'un moment apareix l'autopista com un element vector nord, d'est a oest, que travessa de manera brutal el municipi, no? És a dir, que sí, es van fent infraestructures que van modificant. També veurem ara què passa amb l'espai de la tèrmica, perquè també acabarà sent una estructura, al final són 11 hectàrees, que alguna cosa s'hi acabarà fent, i per tant això serà una fotografia més de futur.
3: El projecte actual és que hi vagi una nau logística que ocupi bona part de les hectàrees, veurem, no, si s'acaba construint o no. Però
4: sí, és aquesta política dels polígons, no? És a dir, ja té al costat el polígon de les Salines també, que apareix en el seu moment.
3: I té l'autopista enganxada, no?
4: Correcte, i bons accessos, sí.
3: Bé, això pel que fa, doncs, l'autopista acaba una mica, bé, és un municipi, Cubelles, que ha tingut aquestes dificultats de partir-se una mica, no? Té el riu,
4: que
3: ja és un tall natural, no? I el mar, però després té la via, no? La carretera comarcal i finalment l'autopista, que tot plegat
4: ho fa. Sí, s'han d'anar fent ponts,
3: Sí, sí, sí. I què destacaries també de la metodologia que has volgut seguir a l'hora de fer aquest estudi? També, doncs, com t'arriba l'encàrrec per part del grup d'estudis Cubelles?
4: Doncs d'una manera curiosa, perquè li vaig comentar al Xavier Martínez això de poder fer un treball i tal, fa un parell d'anys, això, va ser un parell d'anys que ens vam veure un moment, perquè havíem coincidit, perquè havíem fet alguna publicació junts sobre les masies i tal, i li vaig comentar, no?, i llavors de cop i volta, fa cosa d'un mes o menys, en Joan Vidal em truca i em diu: Pere, escolta, he estat mirant a internet i tal, a internet buscant línia costa del paisatge de Cubelles, tal, pum, va aparèixer. Nosaltres tenim un blog allà a l'Escola del Mar, tenim un blog que anem posant informació, moltes coses de la història de Cubelles documentades i de la història del Mas, bastant documentades des de fa anys, no? I teníem un blog de tots aquests treballs que feien dels canvis del paisatge. I llavors em va trucar el Joan i em va dir: escolta, aquest treball està molt ben fet, no sé què, escolta, què et semblaria si ho posem al programa de la Festa Major? Dic: bueno, doncs endavant. Li vaig dir: sap greu una mica que si em dones... Clar, perquè em va donar poc temps, és a dir, em va trucar i al cap de 6 dies, 7 dies ja l'entregàvem, perquè anava a impremta i el dia 1 havia d'estar imprès, no? I vaig dir: home, m'agradaria que ho poguéssim revisar amb més gent, perquè al final això és una visió meva, d'una persona de 60 anys, de com ha canviat el paisatge en els últims 80, i és la meva visió, i tinc la informació que tinc. I l'avantatge d'aquest treball, que això estic content també que s'hagi posat, perquè ahir mateix, per exemple, parlant amb en Miquel Pedrenya, em va venir a dir: no, escolta, és que això no és així, això és d'aquesta altra manera. I això és el que desperta aquest treball, és a dir, és molt difícil arribar a la casuística i a la curiositat de cada element de les fotografies, no? Perquè un coneix el que coneix. Clar. Però segurament està ple de veïns de Cubelles que diran: home, doncs aquí això... Vale. I
3: els motius potser perquè allò...
4: Correcte,
3: és de canviar,
4: correcte, no? Clar, això és molt difícil. Aquesta informació particular és molt difícil de copsar i de tenir, no? I en Miquel precisament em comentava una cosa del xalet de la tèrmica, no? Que es veu que ja estava abans, i té raó, ho vaig estar mirant i té raó, i no era una nova instal·lació, sinó que va quedar integrat dins de la tèrmica, però quan es va comprar els terrenys de la tèrmica aquest xalet ja hi era, no? I, però bueno, clar, ell havia fet coses en aquest xalet i coneixia potser millor la història que no pas jo, per tant, però això m'interessa, no? I llavors vam quedar amb en Joan, dic: escolta, Joan, hauríem de fer alguna xerrada, alguna presentació, i probablement la Setmana del Patrimoni fem alguna presentació del treball, que serà el moment en què els veïns que s'ho hagin mirat, si volen venir i contrarrestar coses, doncs nosaltres, jo incorporaré la informació i aniré modificant el document, no? Perquè al final el que es tracta és de que qui coneix bé la història, que cadascú coneix una història d'un racó, i el que hem d'aconseguir és sumar tots aquests racons per tenir una bona imatge del que ha estat el canvi del paisatge a la costa de Cubelles.
3: Molt bé, sobre aquest treball de l'evolució del paisatge, hi ha res més que ens vulguis comentar que no haguem repassat?
4: No, bàsicament això dels motius, no? Els motius eren, primer van ser turístics, més de càmping, després van ser industrials, perquè la tèrmica va marcar molt. De fet, la tèrmica va espantar molta gent. Jo recordo el meu avi a punt de vendre's al Mas d'en Pedro perquè tenien por que fos nuclear, no sé què, és a dir, corrien com moltes veus, així després no va ser tant, i de fet, no sé si li hem de donar les gràcies o no, però tenim les platges a Cubelles que tenim, potser gràcies a que hi ha hagut una franja d'espai que no va ser colonitzat de manera massiva, com ha sigut segur de Calafell o Cunit, i per tant, doncs, tenim unes alçades d'edificis que permeten encara tenir una platja bastant, bastant digna respecte a Calafell, per exemple, o que s'han urbanitzat durant aquests 50 anys que ha estat la tèrmica, o 40 anys que ha estat la tèrmica, en el fons ha protegit. Ha protegit, potser han fet malbé l'aigua o alguna altra cosa, però ha protegit una mica el que és l'ocupació de la civilització humana, no? I després hi ha l'aparició dels nuclis industrials, amb els polígons, i després, però finalment, doncs, les segones residències, i no segones residències, sinó residències de primera... De primera necessitat, perquè Barcelona és impossible, Vilanova, la Geltrú, Sitges són impossibles, Cubelles ja costa llogar un pis a Cubelles, és pràcticament impossible, per tant, la gent acaba comprant residències per viure i anar a treballar a Barcelona o anar a treballar on sigui, no? amb el tren quan funciona o amb el cotxe, en aquest cas l'autopista facilita
3: els autobusos que s'han acabat posant per això, per la gran demanda que hi ha de traslladar-se cap a l'àrea metropolitana i van...
4: Però això es nota, eh? És a dir, cada cop hi ha més gent que viu per aquí, Cubelles o als voltants, i treballa i es desplaça 50, 60, 70 quilòmetres per anar a treballar. I al final l'àrea metropolitana de Barcelona es va ampliant.
3: Bé, també volíem aprofitar, doncs, ja que ha vingut, perquè Pere Vives també des de 1992 gestiona la Casa de Colònies de Mas de en Pedro, doncs, que és la que hi ha, doncs, a Cubella, juntament, doncs, amb Can Foix, no? I bé, li volíem preguntar també com va aquesta activitat, les colònies, també, bé, entenc, canalla o grups de joves de lluny segurament de Cubelles i aquesta zona, i venen a conèixer aquest espai, també què hi troben, que no sé, això si
4: doncs
3: es pots comentar.
4: Doncs sí, des de l'any 92 que desenvolupem programes escolars i venen moltes escoles, al voltant d'unes 40-50 escoles cada temporada. Això són uns 2.000 nens per temporada, 2.000 i algun nens per temporada, que venen a descobrir el mar i la pesca i el mar com a paisatge i platja natural. I venen a escoles, clar, de Cubelles és difícil que vinguin, perquè
3: al final fem... A casa.
4: Clar, exacte, ja ho teniu a casa. Però venen a escoles, doncs, bastant de l'interior, i el Penedès, per exemple, tots aquests poblets del Penedès, doncs, venen moltíssimes, fins a la franja, fins a Manresa, diguéssim, la nostra franja és aquests 70 quilòmetres al voltant del Mas d'en Pedro, tot el que és les zones aquestes d'Esparreguera, Olesa, Manresa, fins a Reus, diguéssim, tota aquesta corona, són escoles que van venint, i sí, la veritat és que funciona bé, també la fem funcionar al nostre ritme, perquè... No som molt intensos, ens marquem els nostres temps de vacances, els nostres temps de descans i però bé, no ens podem queixar. Ha sigut la manera de mantenir aquest patrimoni del Mas d'en Pedro, perquè és que no és fàcil mantenir aquestes cases amb un salari de feina,
3: clar,
4: no?
3: Clar.
4: I llavors també necessitàvem...
3: I sense les feines del camp d'abans i tot això.
4: Exacte, i necessitàvem muntar algun tipus d'activitat que no fos molt absorbidora, com pugui ser un hotel o una instal·lació molt turística, no? I per això vam agafar aquest model d'hostaleria o d'allotjament de nivell baix, com si diguéssim, i bé, ens permet mantenir, no ens farem rics, però ens permet mantenir el patrimoni, que al final és l'objectiu.
3: I bé, una pregunta obligada és, perquè hi ha tot aquest moviment, no?, de cara al curs que ve, que en alguns casos ja s'ha notat una mica aquest curs de la protesta de professors, mestres, que també, doncs, tindrien aquesta opció de lleure, com incloure-la dins de la protesta, és a dir, que no es facin colònies...
4: Sí, soc una mica negatiu amb això, perquè no estic massa content amb l'escola, perquè no ho està fent bé, és a dir, ens està castigant, i nosaltres som aliats de les escoles, no som l'enemic, i rebrem un càstig, perquè si les escoles realment deixen de fer sortides, doncs no vindran de colònies. Que passa que també soc optimista, perquè... Ja existíem abans que les escoles sortissin de colònies, no? Mas d'en Pedro, el 92, pensa que d'escoles en venien 4 o 5 a l'any. Ara en venen 40. Però també treballàvem, haurem de treballar amb nous públics, no? Públic familiar és un element, un tema molt a treballar, públics de grups, públics de cap de setmana, haurem de fer altres propostes més enllà de les escoles, perquè... És cert que aquesta tardor, nosaltres, per exemple, a tardor a escoles no en farem, crec que no en farem cap. Les que teníem les hem perdut i les hem reubicat a la primavera, perquè tot eren dubtes i tal, i farem caps de setmana i serà un any justet o dolent, Però això, tots els negocis tenen anys bons. Sí, anys dolents, i no per això s'ha d'enfonsar res, però sí que és veritat que s'han de fer mesures de contenció.
3: Bé, era una pregunta una mica obligada també, ja que venia, i bé, doncs els periodistes ja tenim això, que ens agrada també aconseguir informació de les fonts de primera mà,
4: sí,
3: com
4: sí,
3: és el teu
4: així,
3: cas. No? Bé, doncs ja per tancar aquesta entrevista també, ja que doncs el treball de formar part de la festa, del programa de Festa Major, doncs una última pregunta ja per anar tancant és com viu normalment la Festa Major en Pere Vives, i no sé si doncs també el seu lligam històric amb Mas d'en Pedro i això, si ha tingut mai també cap lligam amb el calendari festiu o...
4: No massa, el Mas d'en Pedro no massa, perquè es dedica molt a escolars i a nens que no són necessàriament del municipi, no? Sí que estem pensant d'obrir alguna activitat per la gent del poble, estem pensant de fer que el Mas d'en Pedro es pugui visitar algun dia concret a la setmana i obrir visites obertes per la gent que vulgui, però no ho tenim preparat encara, però és un projecte a repensar aquesta tardor, també com que hi ha menys escoles, doncs haurem de buscar altres fórmules. I de fet hi ha moltes coses a explicar del Mas i de com s'ha perdut la vida de la pagesia i tot això, i com els oficis s'han desaparegut, és a dir, que la gent que li interessi la cultura d'aquest aspecte, doncs hi haurà moltes coses a fer. I personalment la Festa, bueno, Festa Major algun any havíem fet, ens havien demanat, havíem fet algun taller, alguna activitat a la Festa Major, però habitualment no, és una època, la segona quinzena d'agost, que és normalment tanquem per vacances, per tant el personal el tenim de vacances. I jo, doncs sí, normalment pels focs sempre hi soc, algunes nits de ball també hi soc, i alguna activitat la visitem, però no som molt intensos en la participació, diguéssim. No hi estem tancats tampoc a participar més, però no som proactius, diguéssim.
3: Doncs Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles, i qui vulgui més informació sobre aquest treball el trobareu doncs dins del programa de Festa Major. També s'editarà per format separat, no? que el grup d'estudis coherents acostuma a després doncs a publicar-ho en un format per separat, i també tard o d'hora que la gent estigui atenta, perquè hi haurà una presentació, una xerrada en què s'aprofundirà en tot.
4: Sí, i també dir-vos que al final de tot hi ha un QR que us dona accés a la part digital, que us valdrà la pena, perquè podreu ampliar bastant les fotografies, perquè la limitació d'aquest format és el tamany de la fotografia.
3: Clar.
4: Que no et permet veure detalls. No pots ampliar les fotografies, podreu veure detalls. Per exemple, una curiositat que molta gent no deu saber és que el búnquer que hi ha al desembocador del Foix, hi havia una rèplica igual al torrent d'en Pedro, idèntica, que va desaparèixer, i en les fotografies es veu. Si amplieu, es veu el búnquer allà, la primera fotografia.
3: Aquest amb aquesta forma com de té.
4: Mateix, sí, exacte, idèntic, mateix model. Hi havia també un búnquer allà de defensa, que va desaparèixer a finals dels 60, estava ja tot fent malbé pels temporals i es va retirar. Però són coses que si no amplies la foto doncs no les veus, i quan llegeixes la biografia ningú en parla d'aquest búnquer.
3: Clar.
4: Perquè està desaparegut, només en parlen del de Cunit, que van reconstruït, o el del Foix.
3: Però el de Mas d'en Pedro no se'n parlava.
4: Exacte.
3: Doncs bé, és un tema que segurament doncs, dins de les jornades de patrimoni encaixaria perfectament. Doncs, Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles, i que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
3: Fuster.
2: Bon
3: dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Els Castellers del Foix han signat en la seva última actuació a Cubelles al Passeig Marítim la seva millor actuació aquí al municipi i gairebé la millor de la seva història, ja que van repetir la clàssica de 7 i els va faltar repetir el Pilar de 5 per igualar la seva millor actuació de la història, que és la que van fer abans d'acabar l'any a Sant Vicenç dels Horts el novembre del 2025. Per analitzar la situació de la colla, sobretot per presentar el que és també la seva nova junta, que s'ha decidit en una assemblea recentment, de fet l'endemà d'aquesta actuació històrica al Passeig Marítim. Avui rebem els membres de la nova junta dels Castellers del Foix. D'una banda, el nou cap de colla és en Joshua Moreno. Benvingut, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingut a Ràdio Cubelles.
2: Moltes gràcies.
1: I bé, també el president passa a ser en Lolo García. Lolo, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingut a Ràdio Cubelles. Un cop més.
3: Un plaer.
1: També el vicepresident és en Josep Sallent. Benvingut, gràcies, Josep.
4: Hola,
1: El tresorer continua sent l'Eric Duran, no?, que repeteix, ja estava a la Junta, oi?
3: Sí, bueno, estava com a vocal, no?, ajudant a la tesoreria, però ara sí que passo de vocal a tesorer.
1: Molt bé. I també la secretària serà la Laura Sánchez. Gràcies per atendre'ns. Benvinguda.
5: Merci a vosaltres.
1: I bé, aquest canvi de junta es va decidir en una assemblea extraordinària el dilluns passat, que es va fer al Centre Social Joan Roig i Piera. Abans d'entrar a parlar més de Castells, no?, que és el més interessant, sens dubte, parlem una mica d'aquest vessant més social. En quin moment també arriba el fet de fer un canvi de junta i bé, com afronteu també aquest repte, com us arriba també aquest repte ara d'agafar aquesta responsabilitat al capdavant dels Castellers del Foix?
2: Bé, bàsicament la trajectòria que estàvem tenint a nivell tècnic és molt bona i a nivell social vam veure com que començava una mica a afluixar aquest nivell i vam decidir, ostres, a veure com podem entre tots, sobretot, millorar aquest nivell social, que no hi hagi tant de desgast, que no hi hagi tant de, diguéssim, disputes internes, i vam decidir, ostres, pues, perquè, com bé va explicar Lolo a l'assemblea, un model de junta una mica més, bastant més participativa, més concepte cooperativa, no? Una junta cooperativa. Tot això ho explicarà molt bé el Lolo, ell ho va clavar molt bé, va fer un resum molt bo de com és, i vam dir, ostres, per què no, la paraula no seria jubilar, no?, però podríem dir de fer un canvi de paradigma. Teníem un model i vam dir, pues, l'única manera de poder reconduir aquest nivell social és agafant i dir, pues, tombem i agafem una altra nova direcció, ja que batallar amb el mateix a vegades és, ostres, ja no veus tantes coses com abans, ja estàs desgastat, i vam dir, ostres, pàgina nova, totalment.
1: Sí que ha sigut una junta que també ha anat passant una mica els reptes que tenia la colla, no? De colla en formació a colla de ple dret, no?, consolidar una mica també els Castells. Ara creieu que cal donar un pas més, per tant, bé, no sé si...
3: Sí, exactament, sí, és el que comentàvem, no?, que
4: en aquest, bé, al final són 7 anys de trajectòria, vam començar el 2019 i clar, hem tingut doncs, dues grans juntes. En aquestes juntes hi ha hagut després alguns moviments que són habituals en totes les entitats, però bàsicament hem tingut dues juntes, i en aquell moment doncs, eren juntes doncs, molt, eren més robustes, eren més horitzontals, en el sentit que tenien més gruix de persones, perquè era necessari que fos així, perquè la primera junta era l'encarregada doncs, de posar tot això en marxa, de posar la maquinària doncs, en funcionament, i per tant doncs, aquella junta liderada pel Joan Anton Gómez doncs, va fer aquesta feina, i òbviament necessitava d'un grup de suport molt, molt potent, molt fort, no? I després venia aquesta segona fase, que era la de la consolidació com a colla, que de fet, doncs, des del punt de vista tècnic està plenament doncs, assolit, havent-nos convertit ja en una colla de set, perquè pel que fa als castells en si, realment comencem a fer castells el 22, perquè clar, el 19 comencem a posar-nos en marxa, 20 i 21 tancats a casa per la, pràcticament tancats a casa per la pandèmia, per tant comencem el 22, i en molt poc temps, de fet l'any següent ja vam fer el primer castell de set, ara estem, doncs, ja hem fet dues clàssiques de set, aquest any portem ja 9 o 10 castells de set, i per tant necessitàvem una altra junta en aquell moment que també doncs, fos molt forta, molt doncs, amb molt de pes, justament doncs, per acabar de consolidar. I ara pensem doncs, que toca un altre model, un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç a més del Joshua com a cap de colles, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica, i bé, doncs, des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia durant l'assemblea, de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua. I tant poden fer-ho des del punt de vista estructural, dir, escolta, jo vull formar part sempre, encarregar-me d'això, com si algú vol fer-ho de manera recurrent, dir, mira, jo en el dia a dia potser no hi podré ser, però sí que més o menys vull estar una mica a sobre d'aquest àmbit, esdeveniment, sanitari, el que sigui, i fins i tot aquells que digui, escolta, jo de manera esporàdica m'agradaria col·laborar, doncs obrir tot aquest ventall. És això, modificar una miqueta, fer un petit canvi de paradigma, tenint en compte doncs, que ja portem aquests 7 anys i que, per tant, entenem que ara calia obrir una nova etapa.
1: Hi ha cap projecte concret o cap manera de fer nova que creu que sigui, doncs, que es vulgui posar ja sobre la taula o que creu que ho representi, no?, ja d'inici?
2: Bàsicament, ja el model que volem implantar és el, com bé ha dit el Lolo, és més social, i sobretot el que ens interessa és que s'obri a petició de la gent. És a dir, si algú té una idea, la Junta només posarà les eines, la voluntat, òbviament, però ja no lideraran aquest aspecte. O sigui, la Junta liderarà l'aspecte més, com ho diu l'Estatut, o sigui, el que legalment necessita. Però aquí obriríem molt més aquest ventall a poder qualsevol persona, simplement que presenti la idea, les eines se'ls proporciona, i entre tots podem abarcar a si necessites mans, tindràs mans a nivell econòmic, si és eficaç i està dintre dels números, endavant. Ja no serà el, ostres, a veure què diu la Junta, sinó justament al contrari, què dirà la colla? Jo presento un projecte i en funció del que hi hagi de la colla, tant els votants que diguin que sí o els votants que diuen que no, pues anirem reconduint la barca, no? Més cap aquí, més cap allà, més gent hi hagi, doncs, més activitats farem, si hi ha menys gent llavors ens dedicarem més en un apartat més tècnic casteller, i d'aquesta manera doncs, és una mica el que voldrà la colla, més que el que vol un grup de persones, la visió que donarà és el que vol la colla en general.
1: I bé, en la manera de fer castells heu dit que hi haurà continuïtat, però no sé si aquesta continuïtat també quins són els nous reptes que van apareixent, perquè clar, cada vegada doncs heu anat pujant de pisos, ara esteu doncs, fent castells de set cada vegada més recurrentment, i en algunes altres entrevistes sempre dèiem bé, que potser un dels aspectes era la pinya, no? que calia treballar-la més, o que potser feia falta gent també per sumar i tenir més pinya per poder sejar millor, no? Tots aquests castells de set. No sé si en aquest aspecte el de la pinya també doncs, hi voleu afegir cap novetat o teniu res a dir.
2: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic, és una idea més en equips. Ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important, i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i abans de repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions, i tot això. De fet, aquí tenim l'Eric, que és un membre del tronc molt actiu, val? Josep, que comença a estar molt també en el tronc, sobretot en castells de set, bueno, ja es nota, perquè cada cop triguem menys a l'hora de fer castells de set, o millor dit, de preparar gent per castells de set. Abans es costava molt, eren els mateixos, i havies de fer com una inversió molt de temps per preparar aquesta persona. Ara hem vist que ho podem agilitzar, pues, treballant més en aquest factor d'equip, o sigui, redueix el temps.
4: Sí, després quan el gruix és com totes les colles, no? Sempre intentes tenir el màxim de gent possible perquè és necessari, però fins i tot jo que sé, ara aquest any que hi ha concurs, a les grans colles que participen diumenge, doncs també fan aquesta cerca, no? Aquest truc a la porta de la resta de colles que no s'han classificat per diumenge per intentar obtenir la màxima de pinya possible, no? Al final és això, intentar doncs també acabar doncs de consolidar, de traure també doncs el màxim de gent possible, partint d'aquesta realitat que sempre costa, però no, ja et dic, a Cubelles i a tot arreu, qualsevol colla que li preguntis, per molt gran que pugui ser o per molt bo que sigui el seu moment actual de forma, sempre et dirà que, home, sempre ens calen, haurien de venir 20 persones més, haurien de venir 40 persones més, no? Però bé, en això també treballem i per això també piquem molta pedra per intentar doncs, que al final d'any el creixement vegetatiu de la colla sempre sigui positiu, que sempre hagi acabat l'any amb més gent de la que vas començar, i òbviament doncs intentar doncs que el gruix social de la massa social de la colla sigui doncs la màxima possible, i tant.
1: I bé, les últimes actuacions també han anat la mar de bé, sobretot doncs, l'última de festa major, el passeig marítim. Per tant, doncs, un 2026 que bé, si s'acabés ara també ja deixaria un bon regust de boca, però no sé si teniu també més objectius ara doncs, del segon tram de temporada. Què ens podeu avançar?
2: El segon tram de temporada, ara, després de festa major, seria el moment de veure... de mirar-nos cara a cara i dir, vale, hem arribat fins aquí, valorar com ha anat el primer tram. Sí que és cert que hem reservat diades molt importants de cara ja a aquest últim tram. Llavors ara faríem com una petita transició a, bueno, festa major, disfrutar, descansar, sobretot mentalment i físicament, i encara de cara ja, això ja arribaria cap al mes d'octubre, agafant molta força ja. O sigui, és un tram amb unes diades, algunes d'elles molt importants. Tenim ja, bueno, tant a l'octubre com a principis de novembre, perdó, aquestes ja són reservades per fer castells exclusivament de set, i per fer això ja pues, hem fet aquestes proves d'inici de temporada, que hem pogut portar castells de set ja no només amb diades molt grans, sinó amb diades una mica amb menys participació, però com bé he dit, aquest treball en equip ha donat el seu fruit, el 3 de set el portem molt ben consolidat. És un castell que el podem portar ja no amb tanta por, ja ens l'estem començant a creure molt més, i d'aquesta manera ens permet almenys portar pas ja un castell de set a qualsevol plaça que ens puguem imaginar. Excepcions de, bueno, evidentment, de quantitat de persona que vingui, podem tenir alguna baixa d'última hora d'algun tronc, això evidentment és totalment normal, i llavors aquí ja treballaríem d'una altra manera. Però sí, al final de temporada està igual o millor.
1: pel que fa a la diada de festa major, només li va faltar el Pilar de 5 per igualar la millor actuació de la colla, no? Bé, això segons no, els barems, tot i que hi va haver un 7 de 6 que doncs, hi pugen molts més castellers i potser fins i tot, no? Depèn de com, podríem
4: aquesta
1: dir que
4: la gràcia,
1: és
4: el vam
1: complicat.
4: Fer justament perquè pot pujar molta més gent i clar, llavors tothom se sent més partícip. Sí, va ser maco, sí.
1: I bé, però això va quedar doncs, una segona clàssica de set, la segona clàssica de set de la història de la colla i poder-la fer a casa, també quina valoració en feu i això, també doncs, quan podreu repetir o creieu que es podrà repetir també la millor actuació que vau fer l'any passat?
3: Sí, bueno, jo com a valoració crec que va ser molt bona. Jo sincerament no esperava fer la clàssica a la festa major, no? El 4 no l'acabàvem d'encaixar molt bé a nivell de pinyes, no? I quan pujàvem els segons vam pujar, vam veure que quadrava, després quan va pujar tot pues, vam veure que no estava ben quadrat, però bueno, vam aguantar i vam lluitar tothom, tant la pinya com el tronc, i al final el vam aconseguir fer. El 3, com ha comentat el Josua, pues ja el tenim molt

0: que teniu pròximament, què teniu previst fer, no? Hem vist que el calendari teniu Vilafranca, i després també aneu, bé, teniu una altra actuació al Vinyana, pot ser?
1: Sí, a les Peces, entre el Vinyana i la Bisbal.
2: El Vinyana és més endavant.
1: Sí, sí, el Vinyana és una mica més endavant, però ja tenim les Peces que també vam anar l'any passat. I bé, al final la idea sempre es consolida, no? Perquè si ho mires fredament és el que dèiem, és que el 2022 vam fer el primer castell de 6, el primer 3 de 6 que vam fer, encara en camisa blanca, amb mascareta, nevant allà a Santa Coloma de Gramenet, un 3 d'abril, i fixa-t'hi, no? Aquest any en portem 9, hi ha dues clàssiques de 7, i al final, objectivament parlant, amb el cap una mica més fred, és consolidar això, perquè no és fàcil, requereix de molta gent, a més estem tenint l'oportunitat, això el Josep ho pot explicar molt bé, doncs que, bueno, fins i tot el que ha comentat ara l'Eric, no? Que tot i no tenir, vam desmuntar un primer peu del 4 de 7, després ja el vam tirar amunt, i tot i que el castell no acabava d'estar doncs ben equilibrat de mides, ja tenim l'experiència, no? I doncs aquesta pràctica, doncs, com per poder-lo carregar i descarregar amb força solvència, no? I jo crec que és un tema important també, i aquí el Josep ho pot explicar molt bé, doncs això, que al final també ho apuntava el Joshua, podem anar canviant peces, ell ha fet el seu primer castell de 7 com a segon, suposo que l'experiència és al·lucinant, no?
3: Molt.
0: Ja que te l'ha passat la pilota, Josep, endavant.
3: No, va estar molt bé l'experiència, i això, que hem de continuar així, en castell de 7.
0: Bé, un 4 de 7 que va ser treballat, no? Ja ho heu dit, sí. però bé, això sí, també sí. Després, no? Suposo que la sensació, que quan tot surt bé...
3: És bastant gratificant, perquè hi ha feina darrere, hi ha un assaig darrere, molts assajos darrere, molts esforços, i quan surten les coses, pues, clar, veus que tothom, clar, coordina la pinya, tothom, pues, clar, val la pena l'esforç.
0: Sí, sí. Bé, es va notar també, la gent que s'havia acostat fins al passeig marítim a veure-ho també us va donar suport, a més, doncs això, amb la consciència que arrenca la festa major, també doncs hi havia molta gent allà al passeig marítim, sí, donant-vos suport. Uh-huh. Les pròximes actuacions aquí a Cubelles, quan seran? Perquè també, doncs, no? Una de les vostres voluntats aquests últims anys també ha sigut anar acostant el fet casteller també cap a Cubelles, organitzant diades doncs de més o menys nivell, però diades aquí a Cubelles. La següent cita aquí, sabeu quan serà? Serà aquest 2026, tornarem a tenir castells aquí a Cubelles? O...
1: Ja sempre la Verema, que no és propiament una diada, però que ens fa molta il·lusió sempre, perquè és la primera vegada que vam fer una actuació de tres rondes, eren castells de 5, sí, no? Els puristes diuen que això són castells, que són construccions, no? Que posar dosos a sobre de segons, això no és un castell, però bé, en tot cas, per nosaltres va ser com una estrena, però bé, diada com a tal aquí a Cubelles no n'hi ha cap. No.
4: Ja passaríem l'any que ve, d'acord? Ja començaríem, i sí que és cert que tenim, a part de les que ja hem pogut veure aquest any, val? Portaríem un altre cop, intentaríem portar, evidentment, grans diades amb grans colles, i sí que hi hauria la intenció, almenys és el que ja estem intentant tancar. Jo tinc el contacte d'algunes colles, sobretot del Pirineu, i ara intentar aproximar aquestes colles que són de muntanya, portar-los a la costa, i nosaltres poder fer també un intercanvi, pues, a la inversa, o sigui, fer una diada cap a la muntanya. Tenim bon contacte amb els de Sort, tenim bons contactes també amb els d'Andorra. Llavors la idea seria, evidentment, seria difícil trobar, no? Perquè costa trobar un intercanvi, perquè és anar i tornar, i sempre has de quadrar dates, però la idea estaria allà, i seria portar, evidentment, ja aproximant-se cap a l'estiu, perquè evidentment la gràcia seria portar-los allà on el que no tenen allà, que és la platja, i poder disfrutar, pues, un dia de germanor entre les tres colles, no només fer castells, sinó aprofitar, també podríem organitzar, pues, un dinar, un sopar, bueno, això ja s'hauria de parlar, seria més que diada com a tal, a part de castells, també seria més social. El mateix que quan anem nosaltres allà ens tractant de meravella, doncs seria tornar-los aquest favor.
1: Mm-hmm. I seguir difonent tot el fet casteller. Aquest any doncs hem tingut tota una jove de Tarragona aquí a Cubelles, mm-hmm, nens del Vendrell, bordegassos, fent castells de 8, i fins i tot doncs la jove de Tarragona doncs veient el primer folre, com a mínim, que tinguem documentat, el segle XX seguríssim, el segle XIX sabem que es van fer castells a Cubelles, però no tenim el programa, tot i que en aquella època un folre a Cubelles seria complicat, però bé, en tot cas, doncs, ja vam fer els primers castells de 8 documentats al municipi, nens del Vendrell i Bordegassos, i ara fins i tot doncs,

0: hem pogut fer amb aquella torre de buit que vam fer a la Jove de Tarragona. Per tant, intentant també inocular aquest virus casteller també entre tota la població del municipi.
1: I bé, també els últims anys una de les característiques dels castellers del Foix és que també heu anat fent sortides internacionals cada any, i aquest any diria que no és una excepció, no? A l'agenda tenir una sortida fins a Bèlgica, oi? No sé si ens podeu explicar en què consistirà aquesta experiència.
2: Sí, correcte. Aquest any anem a un festival que es diu Manifiesta. Està a la població d'Ostende, que toca la platja d'allà de Bèlgica, i bueno, és un festival que a part de música, no?, també hi ha molts tallers, hi ha molt... això t'ho explicarà millor el Joshua. Bueno, justament l'any passat, no?, era el nostre objectiu anar al festival, i per diferents motius de l'organització es va traspassar a aquest any 2026, però ens van convidar tant el Joshua com a mi per anar al festival, viure el festival, saber pues, com ho gestiona, no?, i per què. Sapiguem també si podíem, si era viable, no?, fer castells i com ho podríem fer allà.
3: Bé, com ha dit l'Eric, és exactament així, i diguéssim, el tema principal d'aquest festival, a part de música, és molt alternatiu, és més bueno, una variant més d'ideologia més d'esquerra, a part de, com he dit, de música i actuacions estil teatre, circ, una mica de tot. També hi ha molt de, com ho diria, a part de la seva propaganda, com ja ho marca el festival, hi ha moltes persones que expliquen en els seus actes, inviten a famosos. Per exemple, si no m'equivoco, l'any passat hi havia la neta del Che Guevara,
2: sí, podria neta, ser,
3: i venia pues, a xerrar, a explicar les seves experiències. O sigui, és una vessant molt general. I bueno, les persones que ens van invitar ens van explicar una mica el motiu de per què es feia, vam conèixer tot és de manera voluntària, els treballadors, entre cometes, des de les persones que et porten amb furgoneta de l'estació fins al festival, des dels que et serveixen, des de que els guien, tots aquests són de manera voluntària, és una passada, o sigui, tanta gent voluntària, o sigui, vamos, no ho he vist mai jo. I, bueno, l'arrel de pany que ens invitaven era... hi havia un antropòleg, no recordo el nom, evidentment, que a la seva portada va ficar una pinya de castells de les persones. I, bueno, per A o per B, una persona que treballa allà, treballa de manera voluntària també, que coneixia el que feia el festival, li va dir, ostres, jo sóc de Catalunya... això són castellers, són, bueno, que conec bé, i va dir, ostres, doncs anem a posar-nos en contacte, que vinguin i que faci una mica la demostració de per què està la pinya a la portada, anem a portar els de la portada. I bueno, bàsicament es van posar en contacte amb nosaltres, vam acceptar, vam veure que era mínimament viable, i evidentment amb una feinada impressionant per mobilitzar una colla castellera d'un país a un altre per fer castells. Has de comptar que tenim canalla, tenim gent gran, tenim gent de totes les edats, l'has d'assegurar des del primer pas de sortir de Cubelles fins a l'últim pas quan arribes. Això és una logística impressionant. I tot i així, els d'allà es van portar molt bé amb nosaltres quan vam anar amb representació, o sigui, teníem tot estructurat, i sincerament, o sigui, serà un viatge que anirem a fer castells, però la invitació, a diferència de quan vam anar a Alemanya, que allò ja era més... una contractació per veure castells, no?, perquè ens entenguem, el festival de música és, si som uns invitats perquè puguem explicar, perquè puguem no representar i fer un castell i marxar, sinó era el contrari, és més social, si farem un taller parlarem amb la gent d'allà vindrà, i si no parlarem en català, parlarem en castellà, si no en castellà, en anglès o en francès. O sigui, molt més participatiu, no venir a actuar i marxar, sinó venir, quedar, disfrutar i demostrar. Però bueno, considero que és un viatge molt productiu i que aprendrem moltíssim, tant ells de nosaltres com nosaltres d'ells.
1: I quants castellers podreu anar fins allà, o teniu previstos anar fins a Bèlgica? Quants,
2: sí, aproximadament som uns 70, unes 70 persones, comptant a castellers, acompanyants i grallers també.
1: Molt bé, i estareu allà dos, 3 dies...
2: Mira, marxem d'aquí el dia 11 de setembre, el dia de la Diada, cap a les 3 de la tarda, i tornem el 14, agafem allà el vol a les 9 de la nit i arribem aquí sobre les 11. O sigui, estem 4 dies, el festival és dissabte i diumenge, però bueno, dilluns mentre arribem i el dilluns 14, doncs ja tornem i ja farem alguna cosa per allà.
3: I m'agradaria afegir també que, a part de la sortida castellera, és una bona oportunitat perquè coneixerem també una colla internacional que juguen a casa, que són els Maneques de Brussel·les, i tindrem l'oportunitat de que ells vindran al manifesta, al festival, farem una actuació conjunta, o sigui, ens ajudarem, aprendrem entre tots, i és, sincerament, crec que és la primera vegada que compartiríem plaça amb una colla internacional i a casa seva. O sigui, normalment és rebre les colles internacionals, doncs aquest cop nosaltres tenim l'oportunitat d'anar allà, i tot i que no és Brussel·les, perquè és l'Ostende, és una mica més lluny, però ostres, és el seu país i podríem dir que juguem a casa seva.
1: Doncs vam repassar l'actualitat dels Castellers del Foix amb la nova Junta, amb l'única que no hem pogut parlar amb la Laura Sánchez. Laura, bé, no sé si vols un missatge, ni que sigui breu.
4: No, realment, clar, fa molt poc que estic, no, aquí a la colla, i sí que és veritat que això enganxa, i des d'aquí animo a la gent a que ho provi una vegada o dues vegades, perquè això enganxa, i si t'agrada et quedaràs, i necessitem compromís també, perquè la gent, clar, ve alguna vegada, ve assaig, ve a diades, però després no ve a alguns assajos, no, necessitem també compromís, si els agrada i ho deixen, necessitem gent que vingui.
5: Va venir un dia a acompanyar la nena i ha fet de baix, ha fet de cross, ha fet de tot aquí. Estona la junta, el que calgui.
6: Estona tots de vegades igual, eh?
1: I t'anava a dir, Laura, doncs aprofita i fes la falca. Quins dies feu assaig, com pot venir la gent, com us pot seguir també, on us poden trobar?
4: Vale, a les xarxes socials, a Instagram, a Facebook,
5: a X, a Twitter.
4: Fem assajos els divendres, a les 7:30 a la canalla i a les 8:30 als adults. I en principi ja està, perquè fem, bueno,
5: anem... Sí, si no el boca orella, ja perquè al final ens coneixem tots, vull dir que qualsevol membre de la Junta que algú es trobi pel carrer li pot dir que no hi ha cap problema, o un altre casteller que ja ens ho farà saber, però més o menys els canals són aquests, sí.
1: Doncs queda tot dit, moltíssimes gràcies. Avui hem rebut doncs la nova Junta dels Castellers del Foix, encapçalada doncs pel president Lolo García. Ens han acompanyat avui també en Josep Sallent, que és el vicepresident dels Castellers del Foix, la Laura Sánchez, secretària, gràcies per atendre'ns també, l'Eric Duran com a tresorer, en Joshua Moreno, que és el nou cap de colla, i que bé, l'Àngel Moreno continuarà com a cap de colla també, que ha estat el cap de colla doncs des dels inicis dels Castellers del Foix. Moltíssimes gràcies i moltes sort i encerts també en aquestes noves responsabilitats que feu amb els Castellers del Foix, i ens tornarem a veure aviat aquí a Ràdio Cubelles, tan aviat com tinguem notícies vostres també us anirem convidant. Moltíssimes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies. Gràcies. Gràcies.
6: Gràcies.
7: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
10: Hola,
9: de
10: amics,
9: Ràdio
10: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
9: Bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
7: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Thank you. Aquest any, dins del programa de la Festa Major de Cubelles, podem trobar un treball que en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, que cada any doncs, ofereixen algun estudi, algun treball sobre la història local dins del programa de Festa Major. I en aquesta ocasió, l'autor és en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg, especialitzat en botànica i educador ambiental. Benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per atendre'ns.
11: Hola, bon dia.
1: I bé, en Pere Vives ha fet un treball aquest any dins del programa Festa Major que està titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Un treball que, com és clàssic també dins del programa de Festa Major, combina doncs, això aspectes més històrics i d'explicació i fotografies, no? Una part més gran. Bé, en primer lloc, doncs, quin és l'origen d'aquest treball? En quin moment doncs, et fixes a dir, va, anem a fer un treball, un estudi sobre com ha anat canviant aquest paisatge costaner de Cubelles?
11: Doncs la veritat és que fa temps, perquè això va néixer amb una fotografia que em va donar el meu avi del Mas d'en Pedro, que és on he estat jo tota la vida, i això devia ser finals dels 80. Una fotografia que hi havia al Mas d'en Pedro i es veia tot al voltant, no hi havia cap xalet, cap casa, tot eren camps de conreu, fins a arribar a la platja. La platja era també una petita franja de sorra i aquesta fotografia no l'havia vist mai, no? I a partir d'allà, nosaltres al cap de poc temps, l'any 92, vam inaugurar el Centre d'Educació Ambiental Mas d'en Pedro, que és una escola del mar dedicada a activitats escolars, i un dels programes que vam preparar va ser precisament el del canvi dels paisatges, no? Bàsicament el canvi del paisatge a la costa, en aquest cas la costa que es veia des del mas, no? I per tant doncs, vam anar recopilant fotografies antigues, algunes també les vam demanar, en aquell moment no era tan fàcil aconseguir fotografies aèries com ara, i algunes ens les van proporcionar des de Madrid, els militars, recordo un comandante, el quartel de Cuatro Vientos, demanant-li fotografies aèries. I a més, una curiositat és que no me les va cobrar, perquè quan li vaig dir que era pels nens i activitats escolars i tal, el senyor es va emocionar i em va dir, no, si és per esto, pues nada, no hay que pagar nada. I me les va enviar, me les va fer arribar i allà vam començar. Allà vam començar amb els canvis de la costa, també l'aparició de la central tèrmica, el canvi de la línia de platja, perquè la tèrmica va modificar moltíssim la línia de platja amb tota la construcció dels espigons, les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar Les Salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes, i han anat apareixent ja doncs, activitats industrials, com en aquest cas la central tèrmica, o activitats turístiques ja de segona residència, sobretot, que és el que ha omplert la major part de les parcel·les agrícoles, han anat desapareixent per aparició de segones residències.
1: Per tant, entenc que també és un estudi que el que posa en evidència és que en el segle XX, no, la transformació ha sigut brutal. Segurament si tinguéssim fotografies del 1845 serien més semblants a les del 1945, no? Que en 100 anys hauria d'haver canviat menys el paisatge costaner de Cubelles que en els 30-40 anys
11: sí,
1: posteriors, no?
11: Totalment. De fet, les del 46, les del 56, fins a l'any 65 els canvis són molt pocs. I del 65 fins a l'actualitat doncs, ha progressat fins a arribar doncs, pràcticament al 100%. Si agafem només la franja de la costa, al 100%. Si agafem una franja una mica més alta per sobre la carretera, se salva. Una petita zona agrícola encara queda sota Mas Pairot, però que també està en processos d'aparició de noves coses que apareixeran i, per tant, té mal futur l'espai agrícola així amb moltes hectàrees en el municipi de Cubelles, almenys en la zona entre les muntanyes primeres i el mar.
1: I també veiem dins d'aquest període de transformació també veiem com dues parts, no? Una primera que, com deies, més encara d'això els càmpings o el primer turisme de platja i tot això, i potser els primers xalets i cosetes així, i després hi ha l'urbanisme, no?
11: Sí.
1: Hi ha planificació urbanística, sí. Carrers, blocs de pisos, etc.
11: Jo crec que aquí té un element important la central tèrmica, és a dir, tot el que és abans de la central tèrmica va ser turisme de càmpings i alguns xalets, però no masses. L'aparició de la central tèrmica va ser un canvi revolucionari perquè són 11 hectàrees de la central i després això més aviat va acompanyar de petits canvis en els polígons, per exemple, el polígon Les Salines, polígons industrials de petita indústria, de petites i mitjanes empreses, és a dir, que era el motor d'ocupació del territori verd, diguéssim, sobretot amb els polígons industrials. I després sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va una explosió a segones residències, tota la mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè clar, la mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge, fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
1: I era platja de sorra?
11: Sí, o... sí, era platja de sorra, i hi havia algun espigó de la tèrmica, és a dir, la tèrmica va fer un canvi importantíssim, des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica, i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
1: Paral·lels aquests.
11: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges, tot això és fruit del 78.
1: Mm. Abans però les platges com eren? Quan hi havia conreus i arribava al mar...
11: No. Si mireu les fotografies del 46 i del 56 i del 68, la platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres que acaba la sorra comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del Càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? Mm. I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
1: Clar, aquí estem analitzant el que és el paisatge costaner purament, però el fet que ningú construís en milers d'anys tan a prop de la costa i que ara sí que ho haguem fet,
11: perquè
1: pot ser que tard o d'hora veiem que bé, potser per algun motiu durant
11: té una explicació, i és que l'espai de platja està molt sobrevalorat dels anys 60 cap aquí. Antigament la gent no es posava banyadors i s'exposava públicament a banyar-se en una platja. Dos, les platges no tenien tot l'equipament que tenen ara. Cubelles, precisament, arran de mar, per exemple, és un home d'en Pedro, hi havia les Mars Mortes, que eren uns aiguamolls plens de mosquits, potser no hi havia paludisme, però poc li faltava. Eren unes zones bastant, diguéssim, bastant insalubres, perquè eren aigües estancades i, per tant, doncs, la gent no hi anava a la platja, no? I, per tant, això va haver un canvi a partir dels anys, amb els anys 60, amb aquestes aparicions de les primeres platges turístiques, doncs a partir d'allà es va començar a sanejar les mateixes salines, durien haver-hi molts mosquits, també, quan hi havia... De fet, Cubelles sempre ha sigut una zona de mosquits. Actualment, com que està tot urbanitzat, n'hi ha menys que fa uns anys, però tot i que ens arriben aquests mosquits orientals com el tigre, no? que recolonitzen, però en una zona, jo recordo l'aigua salada, de petit les aixetes sortia l'aigua salada, uh-huh. I rentaves roba amb l'aigua salada i havies de beure aigua de garrafa perquè no, l'aigua de les fonts i de casa era salada, la Llamas d'en Pedro sortia salada per les aixetes i tot això s'ha millorat. Mm-hmm.
1: Per tant, doncs, també suposo que aquest progrés ha fet que ara es pugui viure bé arran de mar, quan doncs,
11: sí,
1: antigament...
11: De fet, tota la costa de la península Ibèrica, la platja ha estat sobrevalorada i s'ha habilitat perquè s'hi pugui viure, perquè antigament doncs, les condicions de salubritat eren baixes en alguns llocs.
1: Clar, jo anava més per la línia de l'inestabilitat, no?, del terreny, és a dir, el que ara és un tros que sembla molt estable, d'aquí 20 anys potser no hi ha un temporal o no sé què, o no ha canviat tant, això?
11: No, perquè la zona de sorra no és habitable. I aquesta zona de sorra abans era potser de 50 metres i ara potser és de 150 o 200 metres. Aquesta zona pot variar una mica amb els vents i amb les tormentes. Una altra cosa és la desembocadura del riu. Però el que és la platja, tot al llarg de la platja diguéssim més rocallosa arran del riu i més sorrenca a mesura que ens allunyem de sorra fina, el vent la modifica els espais de duna, que alguns d'ells de manera molt intel·ligent s'han afiançat amb plantes, els grups aquests del GPEC i que es dediquen
1: i el Ministeri ho està fent
11: correcte, sí. Posen plantes a la sorra precisament per fixar per fixar la sorra i que no hi hagi aquest desplaçament de sorres.
1: Tanmateix no es parla també de, si en lloc de centrar-nos tant en l'estudi, miréssim de 2025 cap endavant, no?
11: Ah, sí.
1: No sé si d'això se'n pot parlar, també l'augment del nivell del mar, el canvi climàtic...
11: Si realment puja el nivell del mar tal com prediuen, doncs sí, algunes botigues del passeig hauran de tancar. Sí, esperem que no sigui tan dramàtic. Saps, sempre podem posar parets de formigó davant, no? Però no sé si és la idea.
1: Bé, n'hi ha permís per fer-ho, tampoc.
11: No.
1: Ja no et deixen, perquè diuen d'aquí, no?, d'aquí 5 anys aquest paret de formigó seria història.
11: No, la zona, això s'ha de fer una mica a casa dels mapes de zones inundables, no? I la veritat és que Covelles té bastantes zones inundables, no? I aquestes zones poden ser fruit de l'augment de tormentes, de l'augment de pluges, és a dir, bueno, sí, pot canviar.
1: També perquè la part final, no, de l'estudi acaba amb aquesta riuada històrica que hi va haver el 2025, en què doncs, també hi afegeixes algunes imatges en què es veu també com, no tant el mar, en aquest cas va ser més el riu, com també va agafar el seu lloc, no?
11: Sí. Ho vaig posar bàsicament perquè aquestes riuades modifiquen el paisatge, no? I per tant és un element natural fort que fa que canvia les coses, no? En aquest cas va destruir una part del passeig marítim, però va obrir el riu al mar, no? El riu Foix, de forma natural, hi ha anys que està obert i hi ha anys que la barrera de sorra tanca el pas i, per tant, la llacuna queda incomunicada amb el mar. És a dir, que tot això són fenòmens que ajuden a modificar el paisatge, perquè els anys que hi ha comunicació doncs hi ha unes plantes, i els anys que no hi ha comunicació amb el mar, doncs algunes apareixen i apareixen d'altres plantes, no? I això acompanya altres animals. És a dir, que el paisatge, la riuada realment, o els rius, són uns elements, uns vectors molt importants en els paisatges.
1: I parlant també de futur, hi ha un altre element, no?, que és el de la dàrsena de la tèrmica, que ara s'estan fent les obres per treure'l, i això també tornarà a fer un canvi.
11: Sí, això, no? La veritat és que tot el que sigui guanyar espai naturalitzat és positiu avui en dia, no? I per tant intentar connectar els dos trams de platja que estaven tallats pels canals d'entrada i sortida de l'aigua de refrigeració de la tèrmica, doncs és una molt bona idea, i si s'han trobat els diners per fer-ho, perquè suposo que no deu ser barat, doncs estupendo, perquè podrem gaudir d'una platja contínua a tot el municipi de Covelles, doncs naturalitzada, amb el seu espai de sorra, les seves dunes, les seves plantes i l'accés a les persones al bany.
1: I d'altra banda, mirant doncs el passat més recent, no sé si has vist canvis també, o va arribar a afectar la costa la sequera, no? Perquè sí que hi han fotos potser en què es veu un paisatge més verd i d'altres en què es veu més sec. Aquesta sequera tan intensa que vam viure aquests últims anys,
11: fotos potser no es veu, perquè les fotos són molt d'espais urbans i d'espais vora platja i per tant molt modificats, però sí que quan passeges per Covelles, sobretot si vas cap al Garraf, hi ha una explosió d'arbres col·lapsats, secs i morts, que i morts posteriors a les sequeres, i perquè els arbres no moren l'any de la sequera, moren al cap d'uns anys, quan porten molts anys continuats de sequera, de manera que col·lapsen, les fulles col·lapsen i no són capaces de regenerar l'arbre, i l'arbre queda sec. Si aneu per l'autopista, damunt dels túnels del Garraf, hi ha moltes entrades de túnels que són ben plenes d'arbres secs, que són secs posteriors a les sequeres més fortes.
1: I no sé bé si estic anant una mica més enllà, perquè no t'estic preguntant només sobre el que seria només la línia de costa, sinó una mica també el primer tram. No sé si hi ha cap infraestructura, sí que has comentat doncs la tèrmica i els espigons, que evidentment doncs van modificar el paisatge, però no sé si hi ha altres infraestructures.
11: Home, l'important dels darrers anys, que és l'autopista.
1: Aquí anava.
11: Si us fixeu, les fotografies en color dels darrers anys, ja apareix el peatge de l'autopista i tota l'autopista, que és un altre vector. És a dir, jo començo el treball amb tres vectors importants, que són la carretera comarcal, el torrent d'en Pedro, que és a la banda oest del municipi, i el torrent de Santa Maria a la banda est del municipi, no?
1: La via del tren també estava.
11: I la via del tren també hi era, sí, també està com a element. Però clar, l'autopista apareix, a partir d'un moment apareix l'autopista com un element vector nord, d'est a oest, que travessa de manera brutal el municipi, no? És a dir, que sí, es van fent infraestructures que van modificant. També veurem ara què passa amb l'espai de la tèrmica, perquè també acabarà sent una estructura, al final són 11 hectàrees, que alguna cosa s'acabarà fent i per tant això serà una fotografia més de futur.
1: El projecte actual és que hi vagi una nau logística que ocupi bona part de les hectàrees, veurem no, si s'acaba construint o no, però
11: sí, és aquesta política dels polígons, no? És a dir, ja té al costat el polígon de les Salines també, que apareix en el seu moment,
1: també, i té l'autopista enganxada, no?
11: Correcte, i bons accessos, sí.
1: Bé, això pel que fa doncs l'autopista acaba una mica, és un municipi Cubelles que ha tingut aquestes dificultats de partir-se una mica, no? Té el riu,
11: el talla una mica.
1: Ara és un tall natural, no? I el mar, però després té la via, no? La carretera comarcal i finalment l'autopista que tot plegat
6: sí,
1: ho fa.
6: Sí, s'han d'anar fent ponts,
1: Sí, sí, sí. Bé, i què destacaries també de la metodologia que has volgut seguir a l'hora de fer aquest estudi? També, doncs, com t'arriba l'encàrrec per part del grup d'estudis Cubelles?
6: Doncs d'una manera curiosa, perquè li vaig comentar al Xavier Martínez això de poder fer un treball i tal. Fa un parell d'anys, això, va ser un parell d'anys que ens vam veure un moment, perquè havíem coincidit, perquè havíem fet alguna publicació junts sobre les masies i tal, i li vaig comentar, no?, i deus de cop i volta fa cosa d'un mes o menys en Joan Vidal em truca i em diu: Pere, escolta, he estat mirant a internet i tal, a internet buscant línia costa del paisatge de Cubelles i tal, pum, va aparèixer. Nosaltres tenim un blog allà a l'Escola del Mar, tenim un blog que anem posant informació, estan moltes coses de la història de Cubelles documentades i de la història del Mas bastant documentades des de fa anys, no? I teníem un blog de tots aquests treballs que feien dels canvis del paisatge. I llavors em va trucar el Joan i em va dir: escolta, aquest treball està molt ben fet, no sé què, escolta, què et semblaria si ho posem al programa de la Festa Major? Dic: bueno, doncs endavant. Li vaig dir: sap greu una mica que si et dones... Clar, perquè em va donar poc temps, és a dir, em va trucar i al cap de 6 dies, 7 dies ja l'entregàvem perquè anava a impremta i el dia 1 havia d'estar imprès, no? I vaig dir: home, m'agradaria que ho poguéssim revisar amb més gent, perquè al final això és una visió meva, d'una persona de 60 anys, de com ha canviat el paisatge en els últims 80, i és la meva visió, i tinc la informació que tinc. I l'avantatge d'aquest treball, que això estic content també que s'hagi posat, perquè ahir mateix, per exemple, parlant amb en Miquel Pedrenya, em va venir a dir: no, escolta, és que això no és així, això és d'aquesta altra manera. I això és el que desperta aquest treball, és a dir, és molt difícil arribar a la casuística i a la curiositat de cada element de les fotografies, no? Perquè un coneix el que coneix. Clar. Però segurament està ple de veïns a Cubelles que diran: home, doncs aquí això... Vale. I
1: els motius potser perquè allò...
11: Correcte,
1: canviar...
11: correcte, clar, això és molt difícil. Aquesta informació particular és molt difícil de copsar i de tenir, no? I en Miquel precisament em comentava una cosa del xalet de la tèrmica, no? Que es veu que ja estava abans, i té raó, ho vaig estar mirant i té raó, i no era una nova instal·lació, sinó que va quedar integrat dins de la tèrmica, però quan es va comprar els terrenys de la tèrmica aquest xalet ja hi era, no? I, però bueno, clar, ell havia fet coses en aquest xalet i coneixia potser millor la història que no pas jo, eh? Per tant, però això m'interessa, no? I llavors vam quedar amb en Joan, dic: escolta, Joan, hauríem de fer alguna xerrada, alguna presentació, i probablement la Setmana del Patrimoni fem alguna presentació del treball, que serà el moment en què els veïns que s'ho hagin mirat, si volen venir i contrarrestar coses, doncs nosaltres, jo incorporaré la informació i aniré modificant el document, no? Perquè al final el que es tracta és de que qui coneix bé la història, que cadascú coneix una història d'un racó, i el que hem d'aconseguir és sumar tots aquests racons per tenir una bona imatge del que ha estat el canvi del paisatge a la costa de Cubelles.
1: Molt bé, sobre aquest treball de l'evolució del paisatge, hi ha res més que ens vulguis comentar que no haguem repassat?
11: No, bàsicament això dels motius, no? Els motius primer van ser turístics, més de càmping, després van ser industrials, perquè la tèrmica va marcar molt. De fet, la tèrmica va espantar molta gent. Jo recordo el meu avi a punt de vendre's al Mas d'en Pedro perquè tenien por que fos nuclear, no sé què, és a dir, corrien com moltes veus així. Després no va ser tant, i de fet, no sé si li hem de donar les gràcies o no, però tenim les platges a Cubelles que tenim potser gràcies a que hi ha hagut una franja d'espai que no va ser colonitzat de manera massiva com ha sigut segur de Calafell o Cunit, i per tant doncs tenim unes alçades d'edificis que permeten encara tenir una platja bastant digna respecte a Calafell, per exemple, o que s'han urbanitzat durant aquests 50 anys que ha estat la tèrmica, o 40 anys que ha estat la tèrmica. En el fons ha protegit. Potser han fet malbé l'aigua o alguna altra cosa, però ha protegit una mica el que és l'ocupació de la civilització humana, no? I després hi ha l'aparició dels nuclis industrials, amb els polígons... I després, però finalment, doncs, les segones residències. I no segones residències, sinó residències de primera necessitat, perquè Barcelona és impossible, Vilanova, la Geltrú, Sitges són impossibles, Cubelles ja costa llogar un pis a Cubelles, és pràcticament impossible. Per tant, la gent acaba comprant residències per viure, i anar a treballar a Barcelona o anar a treballar on sigui, no? amb el tren quan funciona o amb el cotxe, en aquest cas l'autopista facilita
1: i els autobusos que s'han acabat posant per això, per la gran demanda que hi ha de traslladar-se cap a l'àrea metropolitana i van...
11: Però això es nota, eh? És a dir, cada cop hi ha més gent que viu per aquí, Cubelles o als voltants, i treballa i es desplaça 50, 60, 70 quilòmetres per anar a treballar. I al final l'àrea metropolitana de Barcelona es va ampliant.
1: Bé, també volíem aprofitar, doncs, ja que ha vingut, perquè Pere Vives també des de 1992 gestiona la Casa de Colònies de Mas de en Pedro, doncs, que és la que hi ha, doncs, a Cubelles juntament, doncs, amb Can Foix, no? I bé, li volíem preguntar també com va aquesta activitat, les colònies, també bé, entenc, canalla o grups de joves de lluny segurament de Cubelles i aquesta zona, i venen a conèixer aquest espai, també què hi troben, que no sé, això
11: si doncs es pots sí, des de l'any 92 que desenvolupem programes escolars i venen moltes escoles, al voltant d'unes 40-50 escoles cada temporada. Això són uns 2.000 nens per temporada, 2.000 i alguns nens per temporada, que venen a descobrir el mar i la pesca i el mar com a paisatge i platja natural. I venen a escoles, clar, de Cubelles és difícil que vinguin, perquè
1: al final fem... A casa.
11: Clar, exacte, ja ho teniu a casa. Però venen a escoles, doncs, bastant de l'interior, i el Penedès, per exemple, tots aquests poblets del Penedès, doncs, venen moltíssimes, fins a la franja, fins a Manresa, diguéssim, la nostra franja és aquests 70 quilòmetres al voltant del Mas d'en Pedro, tot el que és les zones aquestes d'Esparreguera, Olesa, Manresa, fins a Reus, diguéssim, tota aquesta corona són escoles que van venint, i sí, la veritat és que funciona bé. També la fem funcionar al nostre ritme, perquè... No som molt intensos, ens marquem els nostres temps de vacances, els nostres temps de descans i però bé, no ens podem queixar. Ha sigut la manera de mantenir aquest patrimoni del Mas d'en Pedro, perquè és que no és fàcil mantenir aquestes cases amb un salari de feina,
1: clar,
11: no?
1: Clar.
11: I llavors també necessitàvem...
1: I sense les feines del camp d'abans i tot això.
11: Exacte, i necessitàvem muntar algun tipus d'activitat que no fos molt absorbidora, com pugui ser un hotel o una instal·lació molt turística, no? I llavors per això vam agafar aquest model d'hostaleria o d'allotjament de nivell baix, com si diguéssim, i bé, ens permet mantenir, no ens farem rics, però ens permet mantenir el patrimoni, que al final és l'objectiu.
1: I bé, una pregunta obligada és, perquè hi ha tot aquest moviment, no?, de cara al curs que ve, que en alguns casos ja s'ha notat una mica aquest curs de la protesta de professors, mestres, que també, doncs, tindrien aquesta opció de lleure, com incloure-la dins de la protesta, és a dir, que no es facin colònies...
11: Sí, soc una mica negatiu amb això, perquè no estic massa content amb l'escola, perquè no ho està fent bé, és a dir, ens està castigant, i nosaltres som aliats de les escoles, no som l'enemic, i rebrem un càstig, perquè si les escoles realment deixen de fer sortides, doncs no vindran de colònies. Que passa que també soc optimista, perquè ja existíem abans que les escoles sortissin de colònies, no? Mas d'en Pedro, el 92, pensa que d'escoles en venien 4 o 5 a l'any, ara en venen 40. Però també treballàvem, haurem de treballar amb nous públics, no? Públic familiar és un element, un tema molt a treballar, públics de grups, públics de cap de setmana, bé, haurem de fer altres propostes més enllà de les escoles, perquè és cert que aquesta tardor, nosaltres per exemple a tardor a escoles no en farem, crec que no en farem cap, les que teníem les hem perdut i les hem reubicat a la primavera, perquè tot eren dubtes i tal, i us farem caps de setmana i serà un any justet o dolent, però això, tots els negocis tenen anys bons, sí, anys dolents, i no per això s'ha d'enfonsar res, però sí que és veritat que s'han de fer mesures de contenció.
1: Bé, era una pregunta una mica obligada també, ja que venia, no. I bé, doncs els periodistes ja tenim això, que ens agrada també aconseguir informació de les fonts de primera mà,
11: sí,
1: com
11: sí,
1: és
11: així,
1: el teu
11: és
1: cas,
11: així,
1: no? Bé, doncs ja per tancar aquesta entrevista també, ja que doncs el treball ha format part de la festa, del programa de Festa Major, doncs una última pregunta ja per anar tancant és com viu normalment la Festa Major en Pere Vives, i no sé si doncs també el seu lligam històric amb Mas d'en Pedro i això, si ha tingut mai també cap lligam amb el no, horari festiu? O...
11: No massa, el Mas d'en Pedro no massa, perquè es dedica molt a escolars i a nens que no són necessàriament del municipi, no? Sí que estem pensant d'obrir alguna activitat per la gent del poble, estem pensant de fer que el Mas d'en Pedro es pugui visitar algun dia concret a la setmana i obrir visites obertes per la gent que vulgui, però no ho tenim preparat encara, però és un projecte a repensar aquesta tardor, també com que hi ha menys escoles, doncs haurem de buscar altres fórmules. I de fet hi ha moltes coses a explicar del Mas i de com s'ha perdut la vida de la pagesia i tot això, i com els oficis s'han desaparegut, és a dir, que la gent que li interessi la cultura d'aquest aspecte, doncs hi haurà moltes coses a fer. I personalment la festa, bueno, festa major algun any havíem fet, ens havien demanat, havíem fet algun taller, alguna activitat a la festa major, però habitualment no, i habitualment és una època, la segona quinzena d'agost, que és normalment tanquem per vacances, per tant el personal el tenim de vacances, i jo doncs sí, normalment pels focs sempre hi soc, algunes nits de ball també hi soc i alguna activitat la visitem, però no som molt intensos en la participació, diguéssim. No hi estem tancats tampoc a participar més, però no som proactius, diguéssim.
1: Doncs Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles, i qui vulgui més informació sobre aquest treball el trobareu doncs dins del programa de Festa Major. També s'editarà per format separat, no? que el grup d'estudis coedencs acostuma a després doncs a publicar-ho en un format per separat, i també tard o d'hora que la gent estigui atenta, perquè hi haurà una presentació, una xerrada en què s'aprofundirà en tot.
11: Sí, i també dir-vos que al final de tot hi ha un QR que us dona accés a la part digital, que us valdrà la pena, perquè podreu ampliar bastant les fotografies, perquè la limitació d'aquest format és el tamany de la fotografia, que no et permet veure detalls. No pots ampliar les fotografies, podreu veure detalls. Per exemple, una curiositat que molta gent no deu saber és que el búnquer que hi ha al Esbocó del Foix hi havia una rèplica igual al torrent d'en Pedro, idèntica, que va desaparèixer, i en les fotografies es veu. Si amplieu, es veu el búnquer allà, la primera fotografia.
1: Aquest amb aquesta forma com de té.
11: Sí, exacte, idèntic, mateix model. Hi havia també un búnquer allà de defensa, que va desaparèixer a finals dels 60, estava ja tot fet malbé pels temporals i es va retirar. Però són coses que si no amplies la foto, doncs no les veus, i quan llegeixes la biografia ningú en parla d'aquest búnquer.
1: Clar.
11: Perquè està desaparegut, només en parlen del de Cunit, que han reconstruït, o el del Foix.
1: Però el de Mas d'en Pedro no se'n parlava.
11: Exacte.
1: Doncs bé, és un tema que segurament doncs, dins de les jornades de patrimoni encaixaria perfectament. Doncs, Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles, i que vagi molt bé.
11: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
12: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
13: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
14: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
14: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
13: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
12: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
3: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
2: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 10:45 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 9:15 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:15 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però, en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, doncs a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Samantha?
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No. El Bardi, el Gox, els meus follets...

Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és multa, això és heavy shit.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
3: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
2: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 10:45 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 10:45 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
4: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. Uh-huh. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar el Jordi Vidal. I el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, uh-huh. Potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
2: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
4: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'assumpte.
2: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt esplèndid i molt calorós. Potser en el dia de més temperatura dels que han de venir, ja que a partir de demà s'estabilitza la temperatura, ja no puja més, fins i tot pot començar a recular una mica la màxima, però aquesta baixada de temperatures es notarà més de cada diumenge i sobretot la setmana vinent. Així, avui domini del sol amb cel clar ara al matí i amb alguns núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i s'ha situat entre els 24 i els 25 de mínima. La màxima serà semblant a la d'ahir, pot pujar una miqueta més i estarà entre 33 i 34, amb una humitat moderada i amb xafogó acusada. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, amb una mica de marejola a la tarda. Demà esperem un temps una mica més variable, amb sol i núvols alts al matí i més núvols a la tarda, amb un cel més tapat al final del dia. I una temperatura que aquesta nit tornarà a pujar i tindrem una nova nit tòrrida que estarà entre els 25 i 26 de mínima, mentre que demà la màxima pot recular una miqueta i estaria entre 32 i 33 amb una humitat més alta i amb xafogó encara més acusada. Vent feble de mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia. I de cara a diumenge el temps en conjunt serà estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí i amb bandes de núvols alts, sobretot a partir de migdia, amb algun núvol baix a mitja tarda, sense massa importància, i amb una temperatura que baixarà d'una manera més notable, estant entre 24 i 25 de mínima, i la màxima que no passarà dels 30, amb una humitat alta i xafogó intensa, vent feble amb terrals fins a mig matí i marinades de migjorn de garbí la resta del dia, bé fent que la mar estigui plana o arrissada en tota la jornada.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
4: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
0: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 10:45 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí, per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. El pregó de Festa Major de Josep Marcilles ha emocionat Can Travé i ha servit per donar el tret de sortida als actes centrals de la Festa Major 2026. A partir de les 8 del vespre d'aquest dijous, la comitiva del pregó ha sortit de la plaça de la Vila i ha arribat en pocs minuts fins al carrer de Sant Antoni, entrat a Can Travé. Un cop allà s'ha fet un pilar de benvinguda per part dels castellers del Foix. Després hi ha hagut els discursos tant de la regidora de Cultura, Renata Bedós, com de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que han aprofitat no només per agrair l'acceptació del pregó a Josep Marcilles, sinó també per fer un agraïment cap a tots aquells professionals municipals que també garanteixen que la Festa Major es pugui celebrar. Sentim alguns fragments dels discursos de Renata Bedós, regidora de Cultura, i Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
5: I aquest any sempre ho faig, però aquest any el que sí que voldria seria agrair especialment al personal del Departament de Cultura. La regidoria de Cultura aquest any hem tingut moltes dificultats de tots tipus, però vull agrair que sobretot gràcies a l'enorme professionalitat, al compromís i sobretot amb moltíssimes hores de feina hem pogut tirar endavant tots els actes que s'han organitzat des de la regidoria de Cultura, incloent aquesta Festa Major que avui comencem. I no puc deixar de banda que aquest any és un any molt difícil per la regidoria de Cultura, perquè ens ha faltat una peça molt important que, malgrat que l'esperem que es recompori aviat a la regidoria, però que gràcies a ella també hem pogut fer aquesta Festa Major, perquè tots els anys que ha estat al capdavant de la regidoria ens ha deixat un llegat que hem pogut continuar i li volem dedicar aquesta Festa Major. Montse Gelabert, t'esperem aviat a la regidoria.
4: Aquest any tenim un pregoner molt vinculat a Cubelles i, sobretot, a les necessitats de les persones del nostre municipi. Una persona que coneix el valor del servei públic i el compromís amb els altres. A més, per mi hi ha una coincidència especial emotiva, que va compartir responsabilitats polítiques en aquest ajuntament, entre d'altres, que hi ha aquí, amb el meu pare. Per tant, avui també s'entrellacen records, generacions i una mateixa voluntat del servei de Cubelles, amb regidors que tinc aquí al davant.
0: Després ja ha agafat la paraula el protagonista, el pregoner, Josep Marcilles, qui ha fet un ampli repàs de totes les activitats que ha tocat dins de la societat cubellenca i que són moltes i variades, des de l'activitat cultural, esportiva, social o política i religiosa, fins i tot. En el seu discurs ha fet un balanç d'anècdotes, també ha explicat alguns dels seus moments que considerava més importants de transcendència pública i ha convidat també tothom, evidentment, a gaudir d'aquests dies de Festa Major a Cubelles, un municipi que ha dit que ha evolucionat, que ha canviat, però que manté les seves essències i que fa que tothom qui visqui s'hi trobi bé.
6: I acabo amb un fragment de la que el senyor Josep Maria Ferrerons va publicar en el programa de la Festa Major de Cubelles l'any 1956. La Festa Major convida, com el més gentil pregó, a repòs i bona vida i a la pau i germanor. I segons Víctor Hugo, en totes les coses de la terra cal signar sempre amb el dit al cel. Arribem al final del vol que anunciàvem al començament. Iniciem l'aterratge amb la satisfacció d'haver compartit amb vosaltres records, vivències, sentiments que formen part de la meva vida, també de la història del nostre poble. A tots vosaltres, molt bona Festa Major 2026, amb civisme, pau i alegria. Visca Cubelles i, com diu aquell, cubellencs i cubellenques, sou molt bona gent!
0: El pregó de Josep Marcilles es pot recuperar sencer al canal de YouTube de Ràdio Cubelles. Acabem fer una retransmissió audiovisual amb imatges, amb dron, amb diverses càmeres que van servir per seguir no només el discurs de Josep Marcilles, sinó també tota l'activitat que es va desenvolupar aquest dijous al vespre al voltant de Can Travé. També es pot recuperar, si no, mitjançant radiocubelles.cat, el que és tot el discurs sencer que va elaborar Josep Marcilles per aquest pregó del 2026. Les tres figures de la colla de gegants de Cubelles, l'Abdon, l'Assumpta i el Charlie, podran finalment sortir en aquesta festa major després d'uns dies d'incertesa, recordem, pel cop de vent que van patir en la trobada de gegants de la festa petita. Recordem que en aquell moment en què estaven a la zona de l'escenari va haver un cop de vent que va tirar a terra els tres gegants i els va malmetre. Els geganters han confirmat que, finalment, en aquesta festa major, és a dir, aquest divendres i aquest dissabte, podran sortir amb la parella antiga de l'Assumpta i l'Abdon i que, finalment, també presentaran a plaça el gegantó del Charlie Rivel, reformat, i que s'hi podran veure detalls nous en el maquillatge. Finalment, doncs, la colla de geganters confirma la seva participació amb les tres figures icòniques de Cubelles, l'Assumpta, l'Abdon i el Charlie, en aquesta festa major 2026.
7: Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament, doncs, partit que serveix també per donar la per un començar de la pretemporada o la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villegas. Dani, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
8: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats, perquè aprofitem la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
7: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la del Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
8: Sí, però és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, i no només el que fa de la competició, de continuar millorant de categoria, sinó d'una oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, la primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que mica en mica pogués anar participant.
7: I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
8: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El Trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. I sí, ha evolucionat molt de fet en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
7: Déu-n'hi-do.
8: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs s'ha travessat moltíssim, estant dels 25, als 30. O sigui que la veritat que bé.
7: Com heu preparat? Com està previst que sigui aquest triangular, aquest partit de Festa Major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
8: Doncs mira, sorgeix primer de tot de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa doncs, realment bonica, no? que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats i aprofitant també, doncs, ja que és, que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de Festa Major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar doncs, també per homenatjar el Lluís, no? Creiem que era una cosa ben bonica.
7: Com està organitzat? És a dir, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
8: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís Pineda, farem l'homenatge, intentarem també doncs, immortalitzar la imatge en altres, en algunes fotografies també, perquè les tingui de record. A 7 comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció també, perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs, que juguem nosaltres el primavera amb l'AULB del Cubelles, per si pot presenciar el primer partit, que són 45 minuts, i així doncs, els tres perquè tothom tingui els enfrontaments.
7: No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o fareu una mica abans.
8: Doncs això és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles, perquè ho van gestir.
7: Bé,
8: si tot... No t'ho sabria dir, però bueno, sí, crec que abans de dissabte segur que ja sabem l'ordre dels enfrontaments.
7: En tot cas, tampoc és l'important, no?
8: No.
7: Això dius que l'homenatge serà a 6:45, a les 7 començaran el triangular. Clar, el Club de Futbol Cubelles sabem que tot just començarà els entrenaments a finals d'aquesta setmana. No sé si el club esportiu també està en la mateixa situació.
8: Sí, nosaltres vam fer un amistós el darrer dissabte, perquè hi havia moltes ganes, vam tenir l'oportunitat d'aprofitar el camp i vam jugar un amistós, però encara no hem començat a entrenar. I sí, doncs nosaltres començaríem a entrenar la propera, aquesta no, la propera.
7: Per tant, jugareu el partit de festa major encara sense entrenar, eh?
8: Sí, sense entrenar, però portem un partit a l'estat. La gent, la veritat que s'està portant, sembla que està fent una miqueta d'alguna activitat física, perquè l'altre dia, tot i la calor que feia a les 6 de la tarda, que allò era... cremant els peus, crec que vam rendir bastant bé, la veritat.
7: Clar, el partit de festa major serà a les 7, també farà força calor, tot i que, evidentment, doncs, a mesura que es vagin jugant els partits, doncs, la cosa anirà millorant. Per tant, ens deies que està confirmada la presència del Lluís Pineda, l'homenatjat.
8: En principi, sí. A dies d'avui, sí. Ara també és una persona que és gran i la pena que hi digui com s'aixequi, com es trobi, doncs, bueno, ja veurem, en principi, a hores d'ara sí que està confirmat. En el cas que no pogués venir per algun cos, per un tema o el que sigui, sempre vindrà la representació del seu fill, el Narcís.
7: Molt bé. Doncs aquest serà doncs, un dels actes esportius de la Festa Major, el tradicional partit de Festa Major que enguany doncs, engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no? que va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de festa major, aquest partit d'homenatge doncs, que arribarà aquest proper 15 a partir de 7, aquest homenatge, i a partir de les 7, doncs, aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
8: Vinga, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la festa major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:15 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant

0: Temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
1: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. Uh-huh. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que a més atrau públic, un públic diferent, doncs, podien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs, tornem a portar el Jordi Vidal. I el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, mm-hmm. potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
0: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
1: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
0: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc, que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 9:15 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:15 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, doncs a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Comencem ja o no? Va, no sé, seria algun plan.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt esplèndid i molt calorós. Potser en el dia de més temperatura dels que han de venir, ja que a partir de demà s'estabilitza la temperatura, ja no puja més, fins i tot pot començar a recular una mica la màxima, però aquesta baixada de temperatures es notarà més de cada diumenge i sobretot la setmana vinent. Així, avui domini del sol amb cel clar ara al matí i amb alguns núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i s'ha situat entre els 24 i els 25 de mínima. La màxima serà semblant a la d'ahir, pot pujar una miqueta més i estarà entre 33 i 34, amb una humitat moderada i amb xafogor acusada. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, amb una mica de marejola a la tarda. Demà esperem un temps una mica més variable, amb sol i núvols alts al matí i més núvols a la tarda, amb un cel més tapat al final del dia. I una temperatura que aquesta nit tornarà a pujar i tindrem una nova nit tòrrida que estarà entre els 25 i 26 de mínima, mentre que demà la màxima pot recular una miqueta i estaria entre 32 i 33 amb una humitat més alta i amb xafogor encara més acusada. Vent feble de mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia. I de cara a diumenge el temps en conjunt serà estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí i amb bandes de núvols alts, sobretot a partir de migdia, amb algun núvol baix a mitja tarda, sense massa importància, i amb una temperatura que baixarà d'una manera més notable, estant entre 24 i 25 de mínima, i la màxima que no passarà dels 30, amb una humitat alta i xafogor intensa, ben feble, amb terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí la resta del dia, bé fent que la mar estigui plana o arrissada en tota la jornada.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
3: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
0: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 10:45 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. El pregó de Festa Major de Josep Marcilles ha emocionat que entra bé i ha servit per donar el tret de sortida als actes centrals de la Festa Major 2026. A partir de les 8 del vespre d'aquest dijous, la comitiva del pregó ha sortit de la plaça de la Vila i ha arribat en pocs minuts fins al carrer de Sant Antoni, entrat a Can Travé. Un cop allà s'ha fet un pilar de benvinguda per part dels castellers del Foix. Després hi ha hagut els discursos tant de la regidora de Cultura, Renata Bedós, com de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que han aprofitat no només per agrair l'acceptació del pregó a Josep Marcilles, sinó també per fer un agraïment cap a tots aquells professionals municipals que també garanteixen que la Festa Major es pugui celebrar. Sentim alguns fragments dels discursos de Renata Bedós, regidora de Cultura, i Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
4: I aquest any sempre ho faig, però aquest any el que sí que voldria seria agrair especialment al personal del Departament de Cultura. La regidoria de Cultura aquest any hem tingut moltes dificultats de tots tipus, però vull agrair que sobretot gràcies a l'enorme professionalitat, al compromís i sobretot a moltíssimes hores de feina, hem pogut tirar endavant tots els actes que s'han organitzat des de la regidoria de Cultura, incloent aquesta Festa Major que avui comencem. I no puc deixar de banda que aquest any és un any molt difícil per la regidoria de Cultura, perquè ens ha faltat una peça molt important que, malgrat que l'esperem que es recompori aviat a la regidoria, però que gràcies a ella també hem pogut fer aquesta Festa Major, perquè tots els anys que ha estat al capdavant de la regidoria ens ha deixat un llegat que hem pogut continuar i li volem dedicar aquesta Festa Major. Montse Gelabert, t'esperem aviat a la regidoria.
3: Aquest any tenim un pregoner molt vinculat a Cubelles i sobretot a les necessitats de les persones del nostre municipi. Una persona que coneix el valor del servei públic i el compromís amb els altres. A més, per mi hi ha una coincidència especial emotiva, que va compartir responsabilitats polítiques en aquest ajuntament, entre d'altres, que hi ha aquí, amb el meu pare. Per tant, avui també s'entrellacen records, generacions i una mateixa voluntat del servei de Cubelles, amb regidors que tinc aquí al davant.
0: Després ja ha agafat la paraula el protagonista, el pregoner, Josep Marcilles, qui ha fet un ampli repàs de totes les activitats que ha tocat dins de la societat cubellenca i que són moltes i variades, des de l'activitat cultural, esportiva, social o política i religiosa, fins i tot. En el seu discurs ha fet un balanç d'anècdotes, també ha explicat alguns dels seus moments que considerava més importants de transcendència pública i ha convidat també tothom, evidentment, a gaudir d'aquests dies de Festa Major a Cubelles, un municipi que ha dit que ha evolucionat, que ha canviat, però que manté les seves essències i que fa que tothom qui visqui s'hi trobi bé.
5: I acabo amb un fragment de la que el senyor Josep Maria Ferrarons va publicar en el programa de la Festa Major de Cubelles l'any 1956. La Festa Major convida, com el més gentil pregó, a repòs i bona vida i a la pau i germanor. I segons Víctor Hugo, en totes les coses de la terra cal signar sempre amb el dit al cel. Arribem al final del vol que anunciàvem al començament. Iniciem l'aterratge amb la satisfacció d'haver compartit amb vosaltres records, vivències, sentiments que formen part de la meva vida, també de la història del nostre poble. A tots vosaltres, molt bona Festa Major 2026, amb civisme, pau i alegria. Visca Cubelles i, com diu aquell, cubellencs i cubellenques, sou molt bona gent!
0: El pregó de Josep Marcilles es pot recuperar sencer al canal de YouTube de Ràdio Cubelles, ja que vam fer una retransmissió audiovisual amb imatges, amb dron, amb diverses càmeres que van servir per seguir no només el discurs de Josep Marcilles, sinó també tota l'activitat que es va desenvolupar aquest dijous al vespre al voltant de Can Travé. també es pot recuperar, si no, mitjançant radiocrovelles.cat, el que és tot el discurs sencer que va elaborar Josep Marcilles per aquest pregó del 2026. Les tres figures de la colla de gegants de Cubelles, l'Abdon, l'Assumpta i el Charlie, podran finalment sortir en aquesta festa major després d'uns dies d'incertesa, recordem, pel cop de vent que van patir en la trobada de gegants de la festa petita. Recordem que en aquell moment en què estaven a la zona de l'escenari va haver un cop de vent que va tirar a terra els tres gegants i els va malmetre. Els geganters han confirmat que finalment en aquesta festa major, és a dir, aquest divendres i aquest dissabte, podran sortir amb la parella antiga de l'Assumpta i l'Abdon i que finalment també presentaran a plaça el gegantó del Charlie Rivel, reformat, i que s'hi podran veure detalls nous en el maquillatge. Finalment, doncs, la colla de geganters confirma la seva participació amb les tres figures icòniques de Cubelles, l'Assumpta, l'Abdon i el Charlie, en aquesta festa major 2026.
6: Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament, doncs, partit que serveix també per donar la per començar de la pretemporada, la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villegas. Dani, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
7: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats, perquè aprofitem la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
6: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la del Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
7: Sí, bueno, és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, i no només el que fa de la competició, de continuar millorant de categoria, sinó d'una oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, la primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que mica en mica pogués anar participant.
6: I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
7: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. I sí, ha evolucionat molt de fet en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
6: Déu-n'hi-do.
7: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs s'ha travessat moltíssim, estan dels 25, als 30. O sigui que és la veritat que bé.
6: Com heu preparat? Com està previst que sigui aquest triangular, aquest partit de Festa Major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
7: Doncs mira, sorgeix primer de tot de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa doncs, realment bonica, no? que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats i aprofitant també, doncs, ja que és, que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de Festa Major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar doncs, també per homenatjar el Lluís, no? Creiem que era una cosa ben bonica.
6: Com està organitzat? És a dir, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
7: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís Pineda amb el seu fill, farem l'homenatge, intentarem també doncs, immortalitzar la imatge en altres en algunes fotografies també perquè les tingui de record. A 7 comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció també perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs, que juguem nosaltres el Primavera amb l'AULB del Cubelles, per si pot presenciar el primer partit, que són 45 minuts, i així doncs, els tres perquè tothom tingui els enfrontaments.
6: No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o ho fareu una mica abans.
7: Doncs això és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles, perquè ho van llestir.
6: Bé,
7: No t'ho sabria dir, però bueno, sí, crec que abans de dissabte segur que ja sabem l'ordre dels enfrontaments.
6: En tot cas, tampoc és l'important, no?
7: No.
6: Això dius que l'homenatge serà a 6:45, a les 7 començaran el triangular. Clar, el Club de Futbol Cubelles sabem que tot just començarà els entrenaments a finals d'aquesta setmana. No sé si el club esportiu també està en la mateixa situació.
7: Sí, nosaltres vam fer un amistós el darrer dissabte, perquè hi havia moltes ganes, vam tenir l'oportunitat d'aprofitar el camp i vam jugar un amistós, però encara no hem començat a entrenar. I sí, doncs nosaltres començaríem a entrenar la propera, aquesta no, la propera.
6: Per tant, jugareu al partit de Festa Major encara sense entrenar, eh?
7: Sí, sense entrenar, però portem un partit a l'espai. La gent, la veritat que s'està portant, sembla que està fent una miqueta d'alguna activitat física, perquè l'altre dia, tot i la calor que feia a les 6 de la tarda, que allò era cremant els peus, crec que vam rendir bastant bé, la veritat.
6: Clar, el partit de Festa Major serà a les 7, també farà força calor, tot i que, evidentment, doncs, a mesura que es vagin jugant els partits, doncs, la cosa anirà millorant. Per tant, ens deies que està confirmada la presència de Lluís Pineda, l'homenatjat.
7: En principi, sí. A dies d'avui, sí. Ara també és una persona que és gran i la pena que hi dia com s'aixequi, com es trobi, doncs... Bueno, ja ho veiem, en principi, a hores d'ara sí que està confirmat. En el cas que no pogués venir per algun cos, per un tema del que sigui, sempre vindrà la representació del seu fill, el Narcís.
6: Molt bé. Doncs aquest serà doncs, un dels actes esportius de la Festa Major, el tradicional partit de Festa Major que enguany doncs, engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no? que va ser... Va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de Festa Major, aquest partit d'homenatge doncs, que arribarà aquest proper 15 d'agost, a partir de 6:45 aquest homenatge i a partir de les 7 doncs, aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera, que vagi bé.
7: Vinga, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 10:45 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
8: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar el Jordi Vidal i el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
0: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis Covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
8: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants

0: cinematogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral covellenc, que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 9:15 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:15 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, doncs a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Sessions.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

camino descalça, segueixo el camí que el cos em marca. Com dins d'una barca, sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra, m'atravessa el pit com una llança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Aquest any, dins del programa de la Festa Major de Cubelles, podem trobar un treball que en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell, que cada any doncs, ofereixen algun estudi, algun treball sobre la història local dins del programa de Festa Major. I en aquesta ocasió, l'autor és en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg, especialitzat en botànica i educador ambiental. Benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per atendre'ns.
4: Hola, bon dia.
2: I bé, en Pere Vives ha fet un treball aquest any dins del programa Festa Major que està titulat l'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Un treball que, com és clàssic també dins del programa de Festa Major, combina doncs, això aspectes més històrics i d'explicació i fotografies, no? Una part més gran. Bé, en primer lloc, doncs, quin és l'origen d'aquest treball? En quin moment doncs, et fixes a dir, va, anem a fer un treball, un estudi sobre com ha anat canviant aquest paisatge costaner de Cubelles?
4: Doncs la veritat és que fa temps, perquè això va néixer amb una fotografia que em va donar el meu avi de Mas d'en Pedro, que és on he estat jo tota la vida, i això devia ser finals dels 80. Una fotografia que hi havia al Mas d'en Pedro i es veia tot al voltant, no hi havia cap xalet, cap casa, tot eren camps de conreu, fins a arribar a la platja. La platja era també una petita franja de sorra i aquesta fotografia no l'havia vist mai, no? I a partir d'allà, nosaltres al cap de poc temps, l'any 92, vam inaugurar el Centre d'Educació Ambiental Mas d'en Pedro, que és una escola del mar dedicada a activitats escolars, i un dels programes que vam preparar va ser precisament el del canvi dels paisatges, no? Bàsicament el canvi del paisatge a la costa, en aquest cas la costa que es veia des del mas, no? I per tant doncs, vam anar recopilant fotografies antigues, algunes també les vam demanar, en aquell moment no era tan fàcil aconseguir fotografies aèries com ara, i algunes ens les van proporcionar des de Madrid, els militars, recordo un comandante, el quartel de Cuatro Vientos, demanant-li fotografies aèries. I a més, una curiositat és que no me les va cobrar, perquè quan li vaig dir que era pels nens i activitats escolars i tal, el senyor es va emocionar i em va dir, no, si és per esto, pues nada, no hay que pagar nada. I me les va enviar, me les va fer arribar i allà vam començar. Vam començar amb els canvis de la costa, també l'aparició de la central tèrmica, el canvi de la línia de platja, perquè la tèrmica va modificar moltíssim la línia de platja amb tota la construcció dels espigons, les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar les Salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes, i han anat apareixent ja doncs, activitats industrials, com en aquest cas la central tèrmica, o activitats turístiques ja de segona residència, sobretot, que és el que ha omplert la major part de les parcel·les agrícoles, han anat desapareixent per aparició de segones residències.
2: Per tant, entenc que també és un estudi que el que posa en evidència és que en el segle XX, no, la transformació ha sigut brutal. Segurament si tinguéssim fotografies del 1845 serien més semblants a les del 1945, no? Que en 100 anys hauria d'haver canviat menys el paisatge costaner de Cubelles que en els 30-40 anys
4: sí,
2: posteriors, no?
4: Totalment. De fet, les del 46, les del 56, fins a l'any 65 els canvis són molt pocs. I del 65 fins a l'actualitat doncs, ha progressat fins a arribar doncs, pràcticament al 100%. Si agafem només la franja de la costa, al 100%. Si agafem una franja una mica més alta per sobre la carretera, se salva, una petita zona agrícola encara queda sota Mas Pairot, però que també està en processos d'aparició de noves coses que apareixeran i, per tant, té mal futur l'espai agrícola així amb moltes hectàrees en el municipi de Cubelles, almenys en la zona entre les muntanyes primeres i el mar. Mm.
2: I també veiem dins d'aquest període de transformació també veiem com dues parts, no? Una primera que, com deies, més encara d'això els càmpings o el primer turisme de platja i tot això, i potser els primers xalets i cosetes així, i després hi ha l'urbanisme, no? Sí, hi ha planificació urbanística, sí. Carrers, blocs de pisos, etc.
4: Jo crec que aquí té un element important la central tèrmica, és a dir, tot el que és abans de la central tèrmica va ser turisme de càmpings i alguns xalets, però no masses. L'aparició de la central tèrmica va ser un canvi revolucionari, perquè són 11 hectàrees de la central, i després això més aviat va acompanyar de petits canvis en els polígons, per exemple, el polígon Les Salines, polígons industrials de petita indústria, de petites i mitjanes empreses, és a dir, que era el motor d'ocupació del territori verd, diguéssim, sobretot amb els polígons industrials. I després sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va una explosió a segones residències, tota la mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè clar, la mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge, fins als anys 90, 90, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
2: I era platja de sorra?
4: Sí, o... sí, era platja de sorra, hi havia algun espigó de la tèrmica, és a dir, la tèrmica va fer un canvi importantíssim, des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica, i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
2: Paral·lels, aquests.
4: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges, tot això és fruit del 78.
2: Mm. Abans, però, les platges com eren? Quan hi havia conreus i arribava al mar...
4: No. Si mireu les fotografies del 46 i del 56 i del 68, la platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Als pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? Mm. I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
2: Clar, aquí estem analitzant el que és el paisatge costaner purament, però el fet que ningú construís en milers d'anys tan a prop de la costa, i que ara sí que ho haguem fet,
4: bueno, perquè
2: pot ser que tard o d'hora veiem que bé, potser per algun motiu durant
4: té una explicació, i és que l'espai de platja està molt sobrevalorat dels anys 60 cap aquí. Antigament la gent no es posava banyadors i s'exposava públicament a banyar-se en una platja. Dos, les platges no tenien tot l'equipament que tenen ara. Cubelles, precisament, arran de mar, per exemple, és on el Mas d'en Pedro hi havia les Mars Mortes, que eren uns aiguamolls plens de mosquits. Potser no hi havia paludisme, però poc li faltava. Eren unes zones bastant, diguéssim, bastant insalubres, perquè eren aigües estancades i, per tant, doncs, la gent no hi anava a la platja, no? I, per tant, això va haver un canvi a partir dels anys, amb els anys 60, amb aquestes aparicions de les primeres platges turístiques, doncs a partir d'allà es va començar a sanejar les mateixes salines, durien haver-hi molts mosquits, també, quan hi havia... De fet, Cubelles sempre ha sigut una zona de mosquits. Actualment, com que està tot urbanitzat, n'hi ha menys que fa uns anys, però tot i que ens arriben aquests mosquits orientals com el tigre, no? que recolonitzen, però una zona, jo recordo l'aigua salada, de petit les aixetes sortia l'aigua salada, uh-huh. I rentaves roba amb l'aigua salada i havies de beure aigua de garrafa perquè no, l'aigua de les fonts i de casa era salada, la Mas d'en Pedro sortia salada per les aixetes, i tot això s'ha millorat. Mm-hmm.
2: Per tant, doncs, també suposo que aquest progrés ha fet que ara es pugui viure bé arran de mar, quan, doncs,
4: sí,
2: antigament...
4: De fet, tota la costa de la península Ibèrica, la platja ha estat sobrevalorada i s'ha habilitat perquè s'hi pugui viure, perquè antigament, doncs, les condicions de salubritat eren baixes en alguns llocs.
2: Clar, jo anava més per la línia de l'inestabilitat, no?, del terreny, és a dir, el que ara és un tros que sembla molt estable, d'aquí 20 anys potser, no?, hi ha un temporal o no sé què, o bueno, no ha canviat tant, això?
4: No, perquè la zona de sorra no és habitable. I aquesta zona de sorra abans era potser de 50 metres i ara potser és de 150 o 200 metres. Aquesta zona pot variar una mica amb els vents i amb les tormentes. Una altra cosa és l'esmocadura del riu. Però el que és la platja, tot al llarg de la platja diguéssim més rocallosa arran del riu i més sorrenca a mesura que ens allunyem de sorra fina, el vent la modifica, modifica els espais de duna, que alguns d'ells de manera molt intel·ligent s'han afiançat amb plantes, els grups aquests del GPEC i que es dediquen a...
2: Bueno, i el Ministeri ho està fent.
4: Correcte, també. Correcte, sí. Posen plantes a la sorra, precisament per fixar la sorra i que no hi hagi aquest desplaçament de sorres.
2: Tanmateix no es parla també de, si en lloc de centrar-nos tant en l'estudi miréssim de 2025 cap endavant, no? No sé si d'això se'n pot parlar també, l'augment del nivell del mar, climàtic,
4: si realment puja el nivell del mar tal com prediuen, doncs sí, algunes botigues del passeig hauran de tancar. Sí, esperem que no sigui tan dramàtic. Sempre podem posar parets de formigó davant, no? Però no sé si és la idea.
2: Bé, n'hi ha permís per fer-ho, tampoc.
4: No.
2: Ja no et deixen, perquè diuen d'aquí, no? D'aquí 5 anys aquest paret de formigó seria història.
4: No, la zona, això s'ha de fer una mica a casa dels mapes de zones inundables, no? I la veritat és que Covelles té bastantes zones inundables, no? I aquestes zones poden ser fruit de l'augment de tormentes, de l'augment de pluges, és a dir, bueno, sí, pot canviar.
2: També perquè la part final, no, de l'estudi acaba amb aquesta riuada històrica que hi va haver el 2025, en què doncs, també hi afegeixes algunes imatges en què es veu també com, no tant el mar, en aquest cas va ser més el riu, com també va agafar el seu lloc, no?
4: Sí. Ho vaig posar bàsicament perquè aquestes riuades modifiquen el paisatge, no? I per tant és un element natural fort que fa que canvia les coses, no? En aquest cas va destruir una part del passeig marítim, però va obrir el riu al mar, no? El riu Foix, de forma natural, hi ha anys que està obert i hi ha anys que la barrera de sorra tanca el pas i per tant la llacuna queda incomunicada amb el mar. És a dir, que tot això són fenòmens que ajuden a modificar el paisatge, perquè els anys que hi ha comunicació doncs hi ha unes plantes i els anys que no hi ha comunicació amb el mar doncs algunes apareixen i apareixen d'altres plantes, no? I això acompanya altres animals. És a dir, que el paisatge, la riuada realment, o els rius, són uns elements, uns vectors molt importants en els paisatges.
2: I parlant també de futur, hi ha un altre element, no?, que és el de la dàrsena de la tèrmica, que ara s'estan fent les obres per treure'l, i això també tornarà a fer un canvi.
4: Sí, això, no? La veritat és que tot el que sigui guanyar espai naturalitzat és positiu avui en dia, no? I per tant intentar connectar els dos trams de platja que estaven tallats per pels canals d'entrada i sortida de l'aigua de refrigeració de la tèrmica, doncs és una molt bona idea, i si s'han trobat els diners per fer-ho, perquè suposo que no deu ser barat, doncs estupendo, perquè podrem gaudir d'una platja contínua a tot el municipi de Cubelles, doncs naturalitzada, amb el seu espai de sorra, les seves dunes, les seves plantes i l'accés a les persones al bany.
2: I d'altra banda, mirant doncs el passat més recent, no sé si has vist canvis també, o va arribar a afectar la costa la sequera, no? Perquè sí que hi ha fotos potser en què es veu un paisatge més verd i d'altres en què es veu més sec. Aquesta sequera tan intensa que vam viure aquests últims anys,
4: fotos potser no es veu, perquè les fotos són molt d'espais urbans i d'espais vora platja i per tant molt modificats, però sí que quan passeges per Cubelles, sobretot si vas cap al Garraf, hi ha una explosió d'arbres col·lapsats, secs i morts, que i morts posteriors a les sequeres, perquè els arbres no moren l'any de la sequera, moren al cap d'uns anys, quan porten molts anys continuats de sequera, de manera que col·lapsen, les fulles col·lapsen i no són capaces de regenerar l'arbre, i l'arbre queda sec. Si aneu per l'autopista, damunt dels túnels del Garraf, hi ha moltes entrades de túnels que són ben plenes d'arbres secs, que són secs posteriors a les sequeres més fortes.
2: I no sé bé si estic anant una mica més enllà, perquè no t'estic preguntant només sobre el que seria només la línia de costa, sinó una mica també el primer tram. No sé si hi ha cap infraestructura, sí que has comentat doncs la tèrmica i els espigons, que evidentment doncs van modificar el paisatge, però no sé si hi ha altres infraestructures.
4: Important dels darrers anys, que és l'autopista.
2: Aquí anava.
4: Si us fixeu, les fotografies en color dels darrers anys, ja apareix el peatge de l'autopista i tota l'autopista, que és un altre vector. És a dir, jo començo el treball amb tres vectors importants, que són la carretera comarcal, el torrent d'en Pedro, que és a la banda oest del municipi, i el torrent de Santa Maria, a la banda est del municipi. No?
2: La via del tren també estava.
4: I la via del tren també hi era, sí, també està com a element.
5: Però clar, l'autopista apareix a partir d'un moment, apareix l'autopista com un element vector nord, d'est a oest, que travessa de manera brutal el municipi, no? És a dir, que sí, es van fent infraestructures que van modificant. També veurem ara què passa amb l'espai de la tèrmica, perquè també acabarà sent una estructura, al final són 11 hectàrees que alguna cosa s'hi acabarà fent, i per tant això serà una fotografia més de futur.
2: El projecte actual és que hi vagi una nau logística que ocupi bona part de les hectàrees, veurem, no, si s'acaba construint o no. Però
5: sí, és aquesta política dels polígons, no? És a dir, ja té al costat el polígon de les Salines també, que apareix en el seu moment.
2: I té l'autopista enganxada, no?
5: Correcte, i bons accessos, sí. Mm.
2: Bé, això pel que fa, doncs, l'autopista acaba una mica, bé, és un municipi, Cubelles, que ha tingut aquestes dificultats de partir-se una mica, no? Té el riu,
5: que
2: ara és un tall natural, no? I el mar, però després té la via, no? La carretera comarcal i finalment l'autopista, que tot plegat
6: ho fa. Sí, s'han d'anar fent ponts,
2: Sí, sí, sí. I què destacaries també de la metodologia que has volgut seguir a l'hora de fer aquest estudi? També, doncs, com t'arriba l'encàrrec per part del grup d'estudis Cubelles?
6: Doncs d'una manera curiosa, perquè li vaig comentar al Xavier Martínez això de poder fer un treball i tal, fa un parell d'anys, això, va ser un parell d'anys que ens vam veure un moment, perquè havíem coincidit, perquè havíem fet alguna publicació junts sobre les masies i tal, i li vaig comentar, no?, i llavors de cop i volta fa cosa d'un mes o menys en Joan Vidal em truca i em diu: Pere, escolta, he estat mirant a internet i tal, a internet buscant línia costa del paisatge de Cubelles i tal, pum, va aparèixer. Nosaltres tenim un blog allà a l'Escola del Mar, tenim un blog que anem posant informació, estan moltes coses de la història de Cubelles documentades i de la història del Mas bastant documentades des de fa anys, no? I teníem un blog de tots aquests treballs que feien dels canvis del paisatge. I llavors em va trucar el Joan i em va dir: escolta, aquest treball està molt ben fet, no sé què, escolta, què et semblaria si ho posem al programa de la Festa Major? Dic: bueno, doncs endavant. Li vaig dir: sap greu una mica que si em dones... Clar, perquè em va donar poc temps, és a dir, em va trucar i al cap de 6 dies, 7 dies ja l'entregàvem, perquè anava a impremta i el dia 1 havia d'estar imprès, no? I vaig dir: home, m'agradaria que ho poguéssim revisar amb més gent, perquè al final això és una visió meva, d'una persona de 60 anys, de com ha canviat el paisatge en els últims 80, i és la meva visió, i tinc la informació que tinc. I l'avantatge d'aquest treball, que això estic content també que s'hagi posat, perquè ahir mateix, per exemple, parlant amb en Miquel Pedrenya, em va venir a dir: no, escolta, és que això no és així, això és d'aquesta altra manera. I això és el que desperta aquest treball, és a dir, és molt difícil arribar a la casuística i a la curiositat de cada element de les fotografies, no? Perquè un coneix el que coneix. Clar. Però segurament està ple de veïns a Cubelles que diran: home, doncs aquí això... Vale. I
2: els motius potser perquè allò...
6: Correcte,
2: canviar...
6: correcte, clar, això és molt difícil. Aquesta informació particular és molt difícil de copsar i de tenir, no? I en Miquel precisament em comentava una cosa del xalet de la tèrmica, no? Que es veu que ja estava abans, i té raó, ho vaig estar mirant i té raó, i no era una nova instal·lació, sinó que va quedar integrat dins de la tèrmica, però quan es va comprar els terrenys de la tèrmica aquest xalet ja hi era, no? Uh-huh. I, però bueno, clar, ell havia fet coses en aquest xalet i coneixia potser millor la història que no pas jo, per tant, però això m'interessa, no? I llavors vam quedar amb en Joan, dic: escolta, Joan, hauríem de fer alguna xerrada, alguna presentació, i probablement la Setmana del Patrimoni fem alguna presentació del treball, que serà el moment en què els veïns que s'ho hagin mirat, si volen venir i contrarrestar coses, doncs nosaltres, jo incorporaré la informació i aniré modificant el document, no? Perquè al final el que es tracta és de que qui coneix bé la història, que cadascú coneix una història d'un racó, i el que hem d'aconseguir és sumar tots aquests racons per tenir una bona imatge del que ha estat el canvi del paisatge a la costa de Cubelles.
2: Molt bé, sobre aquest treball de l'evolució del paisatge, hi ha res més que ens vulguis comentar que no haguem repassat?
6: No, bàsicament això dels motius, no? Els motius primer van ser turístics, més de càmping, després van ser industrials, perquè la tèrmica va marcar molt. De fet, la tèrmica va espantar molta gent. Jo recordo el meu avi a punt de vendre's al Mas d'en Pedro perquè tenien por que fos nuclear, no sé què, és a dir, corrien com moltes veus, així després no va ser tant, i de fet, no sé si li hem de donar les gràcies o no, però tenim les platges a Cubelles que tenim, potser gràcies a que hi ha hagut una franja d'espai que no va ser colonitzat de manera massiva, com ha sigut segur de Calafell o Cunit, i per tant, doncs, tenim unes alçades d'edificis que permeten encara tenir una platja bastant digna respecte a Calafell, per exemple, o que s'han urbanitzat durant aquests 50 anys que ha estat la tèrmica, o 40 anys que ha estat la tèrmica, en el fons ha protegit. Potser han fet malbé l'aigua o alguna altra cosa, però ha protegit una mica el que és l'ocupació de la civilització humana, no? I després hi ha l'aparició dels nuclis industrials, amb els polígons... I després, però finalment, doncs, la segona residència. I no segona residència, sinó residències de primera,
5: de primera necessitat, perquè Barcelona és impossible, Vilanova i la Geltrú, Sitges són impossibles, Cubelles ja costa llogar un pis a Cubelles, és pràcticament impossible, per tant, la gent acaba comprant residències per viure i anar a treballar a Barcelona o anar a treballar on sigui, no? amb el tren quan funciona o amb el cotxe, en aquest cas l'autopista facilita
2: els accés. Autobusos que també que s'han acabat posant per això, per la gran demanda que hi ha de traslladar-se cap a l'àrea metropolitana i van...
5: Però això es nota, eh? És a dir, cada cop hi ha més gent que viu per aquí, Cubelles o als voltants, i treballa i es desplaça 50, 60, 70 quilòmetres per anar a treballar. Mm. I al final l'àrea metropolitana de Barcelona es va ampliant.
2: Bé, també volíem aprofitar, doncs, ja que ha vingut, perquè Pere Vives també des de 1992 gestiona la Casa de Colònies de Mas de en Pedro, doncs, que és la que hi ha, doncs, a Cubelles juntament, doncs, amb Can Foix, no? I bé, li volíem preguntar també com va aquesta activitat, les colònies, també bé, entenc, canalla o grups de joves de lluny segurament de Cubelles i aquesta zona, i venen a conèixer aquest espai, també què hi troben, que no sé, això si
6: doncs
2: es pots
6: comentar. Doncs sí, des de l'any 92 que desenvolupem programes escolars i venen moltes escoles, al voltant d'unes 40-50 escoles cada temporada. Això són uns 2.000 nens per temporada, 2.000 i alguns nens per temporada, que venen a descobrir el mar i la pesca i el mar com a paisatge i platja natural. I venen a escoles, clar, de Cubelles és difícil que vinguin, perquè
2: al final fem... A casa.
6: Clar, exacte, ja ho teniu a casa. Però venen a escoles, doncs, bastant de l'interior, i el Penedès, per exemple, tots aquests poblets del Penedès, doncs, venen moltíssimes, fins a la franja, fins a Manresa, diguéssim, la nostra franja és aquests 70 quilòmetres al voltant del Mas d'en Pedro, tot el que és les zones aquestes d'Esparreguera, Olesa, Manresa, fins a Reus, diguéssim, tota aquesta corona són escoles que van venint, i sí, la veritat és que funciona bé. També la fem funcionar al nostre ritme, perquè... No som molt intensos, ens marquem els nostres temps de vacances, els nostres temps de descans i però bé, no ens podem queixar. Ha sigut la manera de mantenir aquest patrimoni del Mas d'en Pedro, perquè és que no és fàcil mantenir aquestes cases amb un salari de feina,
2: clar,
6: no?
2: Clar.
6: I llavors també necessitàvem...
2: I sense les feines del camp d'abans i tot això.
6: Exacte, i necessitàvem muntar algun tipus d'activitat que no fos molt absorbidora, com pugui ser un hotel o una instal·lació molt turística, no? I llavors per això vam agafar aquest model d'hostaleria o d'allotjament de nivell baix, com si diguéssim, i bé, ens permet mantenir, no ens farem rics, però ens permet mantenir el patrimoni, que al final és l'objectiu. Mm.
2: I bé, una pregunta obligada és, perquè hi ha tot aquest moviment, no?, de cara al curs que ve, que en alguns casos ja s'ha notat una mica aquest curs de la protesta de professors, mestres, que també, doncs, tindrien aquesta opció de lleure, com incloure-la dins de la protesta, és a dir, que no es facin colònies...
6: Sí, soc una mica negatiu amb això, perquè no estic massa content amb l'escola, perquè no ho està fent bé, és a dir, ens està castigant, i nosaltres som aliats de les escoles, no som l'enemic, i rebrem un càstig, perquè si les escoles realment deixen de fer sortides, doncs no vindran de colònies. Que passa que també soc optimista, perquè ja existíem abans que les escoles sortissin de colònies, no? Mas d'en Pedro, el 92, pensa que d'escoles en venien 4 o 5 a l'any. Ara en venen 40. Però també treballàvem, haurem de treballar amb nous públics, no? Públic familiar és un element, un tema molt a treballar, públics de grups, públics de cap de setmana, bé, haurem de fer altres propostes més enllà de les escoles, perquè... És cert que aquesta tardor, nosaltres, per exemple, a tardor a escoles no en farem, crec que no en farem cap. Les que teníem les hem perdut i les hem reubicat a la primavera, perquè tot eren dubtes i tal, i llavors farem caps de setmana i serà un any justet o dolent. Però això, tots els negocis tenen anys bons. Sí, anys dolents, i no per això s'ha d'enfonsar res, però sí que és veritat que s'han de fer mesures de contenció.
2: Bé, era una pregunta una mica obligada també, ja que venia, i bé, doncs els periodistes ja tenim això, que ens agrada també aconseguir informació de les fonts de primera mà,
6: sí,
2: com
6: sí,
2: és el
6: és així,
2: teu
6: és
2: cas,
6: així,
2: no? Bé, doncs ja per tancar aquesta entrevista també, ja que doncs el treball de formar part de la festa, del programa de Festa Major, doncs una última pregunta ja per anar tancant és com viu normalment la festa major en Pere Vives, i no sé si doncs també el seu lligam històric amb Mas d'en Pedro i això, si ha tingut mai també cap lligam amb el calendari festiu o...
4: No massa, el Mas d'en Pedro no massa, perquè es dedica molt a escolars i a nens que no són necessàriament del municipi, no? Sí que estem pensant d'obrir alguna activitat per la gent del poble, estem pensant de fer que el Mas d'en Pedro es pugui visitar algun dia concret a la setmana i obrir visites obertes per la gent que vulgui, però no ho tenim preparat encara, però és un projecte a repensar aquesta tardor, també com que hi ha menys escoles, doncs haurem de buscar altres fórmules. I de fet hi ha moltes coses a explicar del Mas i de com s'ha perdut la vida de la pagesia i tot això, i com els oficis s'han desaparegut, és a dir, que la gent que li interessi la cultura d'aquest aspecte, doncs hi haurà moltes coses a fer. I personalment la festa, bueno, festa major algun any havíem fet, ens havien demanat, havíem fet algun taller, alguna activitat a la festa major, però habitualment no, i habitualment és una època, la segona quinzena d'agost, que és normalment tanquem per vacances, per tant el personal el tenim de vacances. I jo, doncs sí, normalment pels focs sempre hi soc, algunes nits de ball també hi soc, i alguna activitat la visitem, però no som molt intensos en la participació, diguéssim. No hi estem tancats tampoc a participar més, però no som proactius, diguéssim.
2: Doncs Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles, i qui vulgui més informació sobre aquest treball el trobareu doncs dins del programa de Festa Major. També s'editarà per format separat, no? Que el grup d'estudis coedencs acostuma després doncs a publicar-ho en un format per separat, i també tard o d'hora que la gent estigui atenta, perquè hi haurà una presentació, una xerrada en què s'aprofundirà en tot.
4: Sí, i també dir-vos que al final de tot hi ha un QR que us dona accés a la part digital, que us valdrà la pena, perquè podreu ampliar bastant les fotografies, perquè la limitació d'aquest format és el tamany de la fotografia, que no et permet veure detalls. No? Però si amplieu les fotografies podreu veure detalls. Per exemple, una curiositat que molta gent no deu saber és que el búnquer que hi ha al Esbocó del Foix, hi havia una rèplica igual al torrent d'en Pedro, idèntica, que va desaparèixer, i en les fotografies es veu. Si amplieu, es veu el búnquer allà, la primera fotografia.
2: Aquest amb aquesta forma com de T.
4: Sí, exacte, idèntic, mateix model. Hi havia també un búnquer allà de defensa, que va desaparèixer a finals dels 60, estava ja tot fent malbé pels temporals i es va retirar. Però són coses que si no amplies la foto doncs no les veus, i quan llegeixes la biografia ningú en parla d'aquest búnquer, perquè està desaparegut. Només en parlen del de Cunit, que han reconstruït, o el del Foix.
2: Però el de Mas d'en Pedro no se'n parlava.
4: Exacte.
2: Doncs bé, és un tema que segurament doncs, dins de les jornades de patrimoni encaixaria perfectament. Doncs, Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles, i que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què
2: Cubelles.
3: Tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: meu únic...
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
4: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
3: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 11:15 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí, per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. El pregó de Festa Major de Josep Marcilles ha emocionat Can Travé i ha servit per donar el tret de sortida als actes centrals de la Festa Major 2026. A partir de les 8 del vespre d'aquest dijous, la comitiva del pregó ha sortit de la plaça de la Vila i ha arribat en pocs minuts fins al carrer de Sant Antoni, entrat a Can Travé. Un cop allà s'ha fet un pilar de benvinguda per part dels castellers del Foix. Després hi ha hagut els discursos tant de la regidora de Cultura, Renata Bedós, com de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que han aprofitat no només per agrair l'acceptació del pregó a Josep Marcilles, sinó també per fer un agraïment cap a tots aquells professionals municipals que també garanteixen que la Festa Major es pugui celebrar. Sentim alguns fragments dels discursos de Renata Bedós, regidora de Cultura, i Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
5: I aquest any sempre ho faig, però aquest any el que sí que voldria seria agrair especialment al personal del Departament de Cultura. La Regidoria de Cultura aquest any hem tingut moltes dificultats de tots tipus, però vull agrair que sobretot gràcies a l'enorme professionalitat, al compromís i sobretot a moltíssimes hores de feina hem pogut tirar endavant tots els actes que s'han organitzat des de la Regidoria de Cultura, incloent aquesta Festa Major que avui comencem. I no puc deixar de deixar de banda que aquest any és un any molt difícil per la Regidoria de Cultura, perquè ens ha faltat una peça molt important que, malgrat que l'esperem que es recompori aviat a la regidoria, però que gràcies a ella també hem pogut fer aquesta festa major, perquè tots els anys que ha estat al capdavant de la regidoria ens ha deixat un llegat que hem pogut continuar i li volem dedicar aquesta Festa Major. Montse Gelabert, t'esperem aviat a la regidoria.
4: Aquest any tenim un pregoner molt vinculat a Cubelles i sobretot a les necessitats de les persones del nostre municipi. Una persona que coneix el valor del servei públic i el compromís amb els altres. A més, per mi hi ha una coincidència especial emotiva, que va compartir responsabilitats polítiques en aquest ajuntament, entre d'altres, que hi ha aquí, amb el meu pare. Per tant, avui també s'entrellacen records, generacions i una mateixa voluntat del servei de Cubelles, amb regidors que tinc aquí al davant.
3: Després ja ha agafat la paraula el protagonista, el pregoner, Josep Marcilles, qui ha fet un ampli repàs de totes les activitats que ha tocat dins de la societat covellenques i que són moltes i variades, des de l'activitat cultural, esportiva, social o política i religiosa, fins i tot. En el seu discurs ha fet un balanç d'anècdotes, també ha explicat alguns dels seus moments que considerava més importants de transcendència pública i ha convidat també tothom, evidentment, a gaudir d'aquests dies de festa major a Cubelles, un municipi que ha dit que ha evolucionat, que ha canviat, però que manté les seves essències i que fa que tothom qui visqui s'hi trobi bé.
0: I acabo amb un fragment de la que el senyor Josep Maria Ferrerons va publicar en el programa de la Festa Major de Cubelles l'any 1956. La Festa Major convida, com el més gentil pregó, a repòs i bona vida i a la pau i germanor. I segons Víctor Hugo, en totes les coses de la terra cal signar sempre amb el dit al cel. Arribem al final del vol que anunciàvem al començament. Iniciem l'aterratge amb la satisfacció d'haver compartit amb vosaltres records, vivències, sentiments que formen part de la meva vida, també de la història del nostre poble. A tots vosaltres, molt bona Festa Major 2026, amb civisme, pau i alegria. Visca Cubelles i, com diu aquell, covellencs i covellenques, sou molt bona gent!
3: El pregó de Josep Marcilles es pot recuperar sencer al canal de YouTube de Ràdio Cubelles, ja que vam fer una retransmissió audiovisual amb imatges, amb dron, amb diverses càmeres que van servir per seguir no només el discurs de Josep Marcilles, sinó també tota l'activitat que es va desenvolupar aquest dijous al vespre al voltant de Can Travé. També es pot recuperar, si no, mitjançant radiocubelles.cat, el que és tot el discurs sencer que va elaborar Josep Marcilles per aquest pregó del 2026.
6: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: l'ànima. A poc vaig passant pàgina.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
3: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
2: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 10:45 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí, per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. El pregó de Festa Major de Josep Marcilles ha emocionat Can Travé i ha servit per donar el tret de sortida als actes centrals de la Festa Major 2026. A partir de les 8 del vespre d'aquest dijous, la comitiva del pregó ha sortit de la plaça de la Vila i ha arribat en pocs minuts fins al carrer de Sant Antoni, entrat a Can Travé. Un cop allà s'ha fet un pilar de benvinguda per part dels castellers del Foix. Després hi ha hagut els discursos tant de la regidora de Cultura, Renata Bedós, com de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que han aprofitat no només per agrair l'acceptació del pregó a Josep Marcilles, sinó també per fer un agraïment cap a tots aquells professionals municipals que també garanteixen que la Festa Major es pugui celebrar. Sentim alguns fragments dels discursos de Renata Bedós, regidora de Cultura, i Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
4: I aquest any sempre ho faig, però aquest any el que sí que voldria seria agrair especialment al personal del Departament de Cultura. La Regidoria de Cultura aquest any hem tingut moltes dificultats de tots tipus, però vull agrair que sobretot gràcies a l'enorme professionalitat, al compromís i sobretot a moltíssimes hores de feina hem pogut tirar endavant tots els actes que s'han organitzat des de la Regidoria de Cultura, incloent aquesta Festa Major que avui comencem. I no puc deixar de banda que aquest any és un any molt difícil per la Regidoria de Cultura, perquè ens ha faltat una peça molt important que, malgrat que esperem que es recompori aviat a la regidoria, però que gràcies a ella també hem pogut fer aquesta Festa Major, perquè tots els anys que ha estat al capdavant de la regidoria ens ha deixat un llegat que hem pogut continuar i li volem dedicar aquesta Festa Major. Montse Gelabert, t'esperem aviat a la regidoria.
3: Aquest any tenim un pregoner molt vinculat a Cubelles i sobretot a les necessitats de les persones del nostre municipi. Una persona que coneix el valor del servei públic i el compromís amb els altres. A més, per mi hi ha una coincidència especial emotiva, que va compartir responsabilitats polítiques en aquest ajuntament, entre d'altres, que hi ha aquí, amb el meu pare. Per tant, avui també s'entrellacen records, generacions i una mateixa voluntat del servei de Cubelles, amb regidors que tinc aquí al davant.
2: Després ja ha agafat la paraula el protagonista, el pregoner, Josep Marcilles, qui ha fet un ampli repàs de totes les activitats que ha tocat dins de la societat covellenques i que són moltes i variades, des de l'activitat cultural, esportiva, social o política i religiosa, fins i tot. En el seu discurs ha fet un balanç d'anècdotes, també ha explicat alguns dels seus moments que considerava més importants de transcendència pública i ha convidat també tothom, evidentment, a gaudir d'aquests dies de festa major a Cubelles, un municipi que ha dit que ha evolucionat, que ha canviat, però que manté les seves essències i que fa que tothom qui visqui s'hi trobi bé.
5: I acabo amb un fragment de la que el senyor Josep Maria Ferrerons va publicar en el programa de la Festa Major de Cubelles l'any 1956. La Festa Major convida, com el més gentil pregó, a repòs i bona vida i a la pau i germanor. I segons Víctor Hugo, en totes les coses de la terra cal signar sempre amb el dit al cel. Arribem al final del vol que anunciàvem al començament. Iniciem l'aterratge amb la satisfacció d'haver compartit amb vosaltres records, vivències, sentiments que formen part de la meva vida, també de la història del nostre poble. A tots vosaltres, molt bona Festa Major 2026, amb civisme, pau i alegria. Visca Cubelles i, com diu aquell, covellencs i covellenques, sou molt bona gent!
2: El pregó de Josep Marcilles es pot recuperar sencer al canal de YouTube de Ràdio Cubelles, ja que vam fer una retransmissió audiovisual amb imatges, amb dron, amb diverses càmeres que van servir per seguir no només el discurs de Josep Marcilles, sinó també tota l'activitat que es va desenvolupar aquest dijous al vespre al voltant de Can Travé. També es pot recuperar, si no, mitjançant radiocubelles.cat, el que és tot el discurs sencer que va elaborar Josep Marcilles per aquest pregó del 2026.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: ja no t'estimo tant.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: 3, 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Arriba una nova edició de Hot Dance 80 a la vostra sintonia preferida. Avui, a la història de la música dance, tindrem Gala Rizzato, als números 1 de la Billboard. Tindrem una cançó que va ser el cinquè single que es va editar d'aquest treball discogràfic anomenat The Wall, de la formació Pink Floyd. I la resta del programa ens dedicarem a escoltar cançons editades per la discogràfica Memory Records. Això vol dir que avui a Hot Dance 80 el dedicarem a l'Italo Dance. Gala Rizzato va néixer a Milà el 6 de setembre de 1975. Coneguda simplement com a Gala, és una cantant i compositora italiana, en un artista de culte d'Eurodance que va desaparèixer de l'escena en el cim de la seva carrera. Va llançar l'àlbum Coming to My Life el 1997 amb èxits com Freed from Desire, que és amb el que comencem avui la història de la música dance.

La cançó que estem escoltant, Freed From Desire, fou un èxit mundial, seguit de molts més senzills d'èxit, sobretot a Europa. Va realitzar una gira per Europa on va acompanyar-la el ballarí de flamenc Rafael Amargo, sobretot per la posta en escena del senzill Come Into My Life.

Després d'una llarga pausa en la seva carrera, el 2005 va llançar el nou senzill Faraway, que va aconseguir el número 5 a Grècia.

Benvingudes i benvinguts a Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors que sona a la teva FM preferida. Hem començat amb Baby's Gang i Happy Song, una cançó del 1983. I seguim ballant al ritme de Brian Eyes, Talking to the Night, avui a Hot Dance 80.

Hem començat parlant a la nit Talking to Dread i anem a escoltar ara un que va ser el primer single del projecte de Cyber People, que va néixer el 1984 de la mà de Memory Records i del seu creador George Espanya. Es va editar el 1984.

Això és el que va editar Cyberpeople el 1984, però un any més tard varen editar això i varen tenir èxit a tot arreu.

0: Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado.
1: Duke Lake arriba a la pista central de Hot Dance 80, un fascinant projecte musical italo-disco creat per en

Avui Hot Dance 80 dedicat a la música italo de la mà de la discogràfica Memory Records. I els propers a trepitjar Hot Dance 80 són Baby's Gang, una banda italiana de pop adolescent formada a Itàlia del 83. El grup estava composat per 13 adolescents liderats per la futura estrella de l'Italo Disco, Ivana Spagna.

Un altre totxo a la paret és el títol d'una cançó del grup britànic de rock progressiu Pink Floyd, composada per Roger Waters, baixista i segon vocalista de la banda. Dividida en tres parts, part 1, part 2 i part 3, aquestes es varen incloure amb l'àlbum The Wall, el mur, editat el 1970.

varen desbancar Queen amb Crazy Little Thing Called Love. Els Queen van estar 4 setmanes al número 1 i els Pink Floyd 4 setmanes més, des del 22 de març de 1980 fins al 12 d'abril d'aquell any.

0: Brando és el pseudònim d'Horacio Brillo. Va néixer a Catània el 15 de setembre de 1969. Cantautor, guitarrista i productor discogràfic italià. Estàs sintonitzant Hot Dance 80.
1: WhatsApp del programa Hot Dance 80. 626 440 111.

Com diem sempre a Hot Dance 80, et posem els números 1, els número 2, els número 3. No vol dir que enregistrant un tema a una companyia discogràfica important arribis a ser el número 1, perquè és el cas de Phil Grant, que està bé, però no va ser un número 1 com la cançó que anem a escoltar tot seguit a Hot Dance 80. Ell sí, ell és Ken Laszlo. El seu nom real és Gianni Coraini i és original de Mantova. El 1984, amb el tema composat per Sandro Oliva i publicat per Memory Records, va aconseguir un número 1. Com també ho aconseguia amb Don't Cry, amb Tonight, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa de música dance de dècades anteriors, i que ens pots demanar la música que vulguis dedicada a aquest tema al 626-440-111. Tonight!

Ai, que arriba l'època dels refredats. Ell ens avança un bon refredat. Un refredat anomenat Disco Van. Ell és Scotch.

0: Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado.
1: I anem ara a viure una altra vida amb Cano i aquest seu Another Life, l'altra vida. Això és Hot Dance 80 des de la pista central de la teva FM preferida. Ens pots escoltar a les quatre províncies: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona. Tot i que per desgràcia no es pot escoltar tot Catalunya.

la música de Cano, Another Life, un tema que el 1983 va ser èxit a Suïssa i Alemanya. I anem a escoltar un que va ser número 1 a Espanya.

anem a acabar aquesta edició de Hot Dance 80 amb una cançó que és molt lenta, però anem a veure aquest remix que han fet els New Life Generation, a veure què li han fet al passar per la batedora. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Sergi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado. Serà fins a la propera. Adéu-siau.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt esplèndid i molt calorós. Potser en el dia de més temperatura dels que han de venir, ja que a partir de demà s'estabilitza la temperatura, ja no puja més, fins i tot pot començar a recular una mica la màxima, però aquesta baixada de temperatures es notarà més de cada diumenge i sobretot la setmana vinent. Així, avui domini del sol amb cel clar ara al matí i amb alguns núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i s'ha situat entre els 24 i els 25 de mínima. La màxima serà semblant a la d'ahir, pot pujar una miqueta més i estarà entre 33 i 34, amb una humitat moderada i amb xafogor acusada. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, amb una mica de marejola a la tarda. Demà esperem un temps una mica més variable, amb sol i núvols alts al matí i més núvols a la tarda, amb un cel més tapat al final del dia. I una temperatura que aquesta nit tornarà a pujar i tindrem una nova nit tòrrida que estarà entre els 25 i 26 de mínima, mentre que demà la màxima pot recular una miqueta i estaria entre 32 i 33 amb una humitat més alta i amb xafogor encara més acusada. Vent feble de mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia. I de cara a diumenge el temps en conjunt serà estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí i amb bandes de núvols alts, sobretot a partir de migdia, amb algun núvol baix a mitja tarda, sense massa importància, i amb una temperatura que baixarà d'una manera més notable, estant entre 24 i 25 de mínima, i la màxima que no passarà dels 30, amb una humitat alta i xafogor intensa, ben feble, amb terrals fins a mig matí i marinades de migjorn de garbí la resta del dia, bé fent que la mar estigui plana o arrissada en tota la jornada.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
4: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
0: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 10:45 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí, per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. El pregó de Festa Major de Josep Marcilles ha emocionat Can Travé i ha servit per donar el tret de sortida als actes centrals de la Festa Major 2026. A partir de les 8 del vespre d'aquest dijous, la comitiva del pregó ha sortit de la plaça de la Vila i ha arribat en pocs minuts fins al carrer de Sant Antoni, entrat a Can Travé. Un cop allà s'ha fet un pilar de benvinguda per part dels castellers del Foix. Després hi ha hagut els discursos tant de la regidora de Cultura, Renata Bedós, com de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que han aprofitat no només per agrair l'acceptació del pregó a Josep Marcilles, sinó també per fer un agraïment cap a tots aquells professionals municipals que també garanteixen que la Festa Major es pugui celebrar. Sentim alguns fragments dels discursos de Renata Bedós, regidora de Cultura, i Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
5: I aquest any sempre ho faig, però aquest any el que sí que voldria seria agrair especialment al personal del Departament de Cultura. La regidoria de Cultura aquest any hem tingut moltes dificultats de tots tipus, però vull agrair que sobretot gràcies a l'enorme professionalitat, al compromís i sobretot a moltíssimes hores de feina hem pogut tirar endavant tots els actes que s'han organitzat des de la regidoria de Cultura, incloent aquesta Festa Major que avui comencem. I no puc deixar de banda que aquest any és un any molt difícil per la regidoria de Cultura, perquè ens ha faltat una peça molt important que, malgrat que l'esperem que es recompori aviat a la regidoria, però que gràcies a ella també hem pogut fer aquesta Festa Major, perquè tots els anys que ha estat al capdavant de la regidoria ens ha deixat un llegat que hem pogut continuar i li volem dedicar aquesta Festa Major. Montse Gelabert, t'esperem aviat a la regidoria.
4: Aquest any tenim un pregoner molt vinculat a Cubelles i sobretot a les necessitats de les persones del nostre municipi. Una persona que coneix el valor del servei públic i el compromís amb els altres. A més, per mi hi ha una coincidència especial emotiva, que va compartir responsabilitats polítiques en aquest ajuntament, entre d'altres, que hi ha aquí, amb el meu pare. Per tant, avui també s'entrellacen records, generacions i una mateixa voluntat del servei de Cubelles, amb regidors que tinc aquí al davant.
0: Després ja ha agafat la paraula el protagonista, el pregoner, Josep Marcilles, qui ha fet un ampli repàs de totes les activitats que ha tocat dins de la societat cubellenca, i que són moltes i variades, des de l'activitat cultural, esportiva, social o política i religiosa, fins i tot. En el seu discurs ha fet un balanç d'anècdotes, també ha explicat alguns dels seus moments que considerava més importants de transcendència pública i ha convidat també tothom, evidentment, a gaudir d'aquests dies de Festa Major a Cubelles, un municipi que ha dit que ha evolucionat, que ha canviat, però que manté les seves essències i que fa que tothom qui visqui s'hi trobi bé.
6: I acabo amb un fragment de la que el senyor Josep Maria Ferrerons va publicar en el programa de la Festa Major de Cubelles l'any 1956. La Festa Major convida, com el més gentil pregó, a repòs i bona vida i a la pau i germanor. I segons Víctor Hugo, en totes les coses de la terra cal signar sempre amb el dit al cel. Arribem al final del vol que anunciàvem al començament. Iniciem l'aterratge amb la satisfacció d'haver compartit amb vosaltres records, vivències, sentiments que formen part de la meva vida, també de la història del nostre poble. A tots vosaltres, molt bona Festa Major 2026, amb civisme, pau i alegria. Visca Cubelles i, com diu aquell, cubellencs i cubellenques, sou molt bona gent!
0: El pregó de Josep Marcilles es pot recuperar sencer al canal de YouTube de Ràdio Cubelles, ja que vam fer una retransmissió audiovisual amb imatges, amb dron, amb diverses càmeres que van servir per seguir no només el discurs de Josep Marcilles, sinó també tota l'activitat que es va desenvolupar aquest dijous al vespre al voltant de Can Travé. també es pot recuperar, si no, mitjançant radiocubelles.cat, el que és tot el discurs sencer que va elaborar Josep Marcilles per aquest pregó del 2026. Les tres figures de la colla de gegants de Cubelles, l'Abdon, l'Assumpta i el Charlie, podran finalment sortir en aquesta festa major després d'uns dies d'incertesa, recordem, pel cop de vent que van patir en la trobada de gegants de la festa petita. Recordem que en aquell moment en què estaven a la zona de l'escenari va haver un cop de vent que va tirar a terra els tres gegants i els va malmetre. Els geganters han confirmat que, finalment, en aquesta festa major, és a dir, aquest divendres i aquest dissabte, podran sortir amb la parella antiga de l'Assumpta i l'Abdon i que, finalment, també presentaran a plaça el gegantó del Charlie Rivel, reformat, i que s'hi podran veure detalls nous en el maquillatge. Finalment, doncs, la colla de geganters confirma la seva participació amb les tres figures icòniques de Cubelles, l'Assumpta, l'Abdon i el Charlie, en aquesta festa major 2026.
7: Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament, doncs, partit que serveix també per donar la, per començar de la pretemporada o la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villegas. Dani, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
8: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats, perquè aprofitem la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
7: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la de Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
8: Sí, bueno, és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, que, i no només el que fa de la competició, de continuar millorant de categoria, sinó d'una oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, la primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que de mica en mica pogués anar participant.
7: Mm. I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
8: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El Trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. I sí, ha evolucionat molt, de fet, en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
7: Déu-n'hi-do.
8: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs s'ha travessat moltíssim, estant dels 25, als 30. O sigui que la veritat que bé.
7: Com heu preparat? Com està previst que sigui aquest triangular, aquest partit de Festa Major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
8: Doncs mira, sorgeix primer de tot de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa, doncs, realment bonica, no?, que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats, i aprofitant també, doncs, ja que és, que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de Festa Major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar, doncs, també per homenatjar el Lluís, no?, creiem que era una cosa ben bonica.
7: Com està organitzat? És a dir, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
8: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís Pineda, farem l'homenatge, intentarem també doncs, immortalitzar la imatge en altres en algunes fotografies també perquè les tingui de record. A 7 comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció també perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs, que juguem nosaltres a primavera amb l'AULB del Cubelles, per si pot presenciar el primer partit, que són 45 minuts, i així doncs, els tres perquè tothom tingui els enfrontaments.
7: No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o fareu una mica abans.
8: Doncs això és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles, perquè ho van llestir.
7: Bé,
8: No t'ho sabria dir, però bueno, sí, crec que abans de dissabte segur que ja sabem l'ordre dels enfrontaments.
7: En tot cas, tampoc és l'important, no?
8: No.
7: Això dius que l'homenatge serà a 6:45, a les 7 començaran el triangular. Clar, el Club de Futbol Cubelles sabem que tot just començarà els entrenaments a finals d'aquesta setmana. No sé si el club esportiu també està en la mateixa situació.
8: Sí, nosaltres vam fer un amistós el darrer dissabte, perquè hi havia moltes ganes, vam tenir oportunitat d'aprofitar el camp i vam jugar un amistós, però encara no hem començat a entrenar. I sí, doncs nosaltres començaríem a entrenar la propera, aquesta no, la propera.
7: Per tant, jugareu el partit de festa major encara sense entrenar, eh?
8: Sí, sense entrenar, però portem un partit a l'espai. La gent, la veritat que s'està portant bé, sembla que està fent una miqueta d'alguna activitat física, perquè l'altre dia, tot i la calor que feia a les 6 de la tarda, que allò era a cremar els peus, crec que vam rendir bastant bé, la veritat.
7: Clar, el partit de festa major serà a les 7, també farà força calor, tot i que, evidentment, doncs, a mesura que es vagin jugant els partits, doncs, la cosa anirà millorant. Per tant, ens deies que està confirmada la presència de Lluís Pineda, l'homenatjat.
8: En principi, sí. A dies d'avui, sí. Ara també és una persona gran i la pena que hi dia com s'aixequi, com es trobi, doncs, bueno, ja veurem, en principi, a hores d'ara sí que està confirmat. En el cas que no pogués venir per algun cos, per un tema o el que sigui, sempre vindrà la representació del seu fill, el Narcís.
7: Molt bé. Doncs aquest serà doncs, un dels actes esportius de la Festa Major, el tradicional partit de Festa Major que enguany doncs, engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no?, que va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de Festa Major, aquest partit d'homenatge doncs, que arribarà aquest proper 15 d'agost, a partir de 6:45 aquest homenatge i a partir de les 7 doncs, aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
8: Vinga, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:15 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
9: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar el Jordi Vidal i el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
0: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
9: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
0: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 9:15 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:15 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però, en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, doncs a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons.

Molt bon dia, bona tarda, bona nit, segons us agafi. El meu nom és Ivan Madrigal i això és Vents de poesia, tempesta de rock. Un espai en el que explorem les relacions entre poesia i rock and roll, i en el que encara confiem i considerem el disco, la obra del disco, com una obra completa d'art. Avui dia que sentim cançons desperdigades, cançons soltes, el disc, en aquestes èpoques a les que retrocedim, es considerava una obra d'art. Una cosa que es pot apreciar, per exemple, d'una manera molt senzilla en el disco Berlín. Un disco en el que en la versió espanyola es va a censurar una de les cançons més impactants, una cançó que es diu The Kids, cosa que va alterar tot l'ordre que havia pensat l'autor per al disco. Si usen la versió espanyola i la versió americana d'aquest mateix disco, es troba una bona sorpresa perquè s'ha trencat tota l'harmonia que tenia el disc entre la cara A i la cara B, això que sona ara com de l'edat mitjana, era en la seva època bastant important. I parlant de discos, no hi ha manera d'evitar parlar del millor disco per molta gent de Lou Reed, el disco Transformer, produït per David Bowie, del que sentirem una cançó molt especial, molt coneguda, jo crec que tothom la conec, fins i tot gent que no té ni idea qui és Lou Reed. És curiós com en un disco en el que apareixen tot el submundo de Nova York, d'aquesta manera en la que Lou Reed ho feia aparèixer, perquè ell òbviament estava ficat en aquest món, però el seu punt de vista és un punt de vista molt objectiu. Ho veu o narra amb una certa distància, sense jutjar-ho, sense fer ningú tipus d'opinió ni judici de valor, i fent servir el que es diu el jo poètic, no? Moltes vegades, quasi sempre, és molt difícil de dir si és Lou Reed o no és Lou Reed el personatge, no? Jo personalment penso que és millor considerar que existeix aquest jo poètic entre el mateix Lou Reed i la cançó. És verdaderament un xoc, una cançó que ressalta molt en aquest disco de rock and roll, de cop sentir aquesta cançó que té un to, té una manera d'aparèixer molt solemne i que parla de coses ben senzilles. Es diu Perfect Day i la seva idealització d'un dia perfecte simplement pues, anar al zoo a donar de menjar als animals, després anar al cinema, potser, i simplement a casa o prendre unes sangries en un parc i després anar a casa. Això és Perfect Day de Lou Reed.

Als amants d'aquesta cançó els recomanaria l'exercici d'escoltar-la amb una versió que va sortir en el seu disc The Raven de l'any 2003. És un disco doble dedicat exclusivament a Edgar Allan Poe, el gran poeta romàntic, i que és realment impactant. Està interpretada en aquest cas per Anthony, una mena de mafrodita amb una veu molt especial que Lou Reed va descobrir i que té un disco absolutament ineludible, un disco que es diu I am a bird girl now. Quan introduïa una mica el tema dels beatniks, no m'estava inventant la relació entre els beatniks i els romàntics, i ho fa una mínim de immersió en el món dels beatniks. De seguida es va trobar el nom de William Blake, per exemple, amb una de les grans influències, o el nom d'Arthur Rimbaud, el gran poeta maleït francès. La següent cançó proposada per el dia d'avui és una cançó d'un disco més endavant, el disco Legendary Hearts. És la cançó, a més, que dona nom al disco. És un disco de 1983. Ens està parlant de figures de més que de persones, de personatges com legendaris. Introdueix el nom de Romeo, per exemple, i fa un exercici, per dir-lo d'alguna manera, de posar aquests personatges en la vida d'avui dia. És interessant encontrar-se a Romeo conduir un cotxe o ficar-se drogues adulterades a l'interior del seu cos. El disc és un disc molt notable i la cançó sona així.

El següent tema que sentirem és un tema que parla d'un lúrid íntim. És un tema que es diu My House, que apareix en un disc de 1982 que es diu Blue Mask. Està parlant simplement de la seva casa, de la bona vida que porta, amb la seva moto, la seva poesia, la casa, i la casa com un entorn ple de poesia. Una poesia que, com la poesia dels romàntics, com la poesia dels maleïts, com la poesia dels beatniks, té un especial aprecio per la llibertat. En el cas dels romàntics, aquesta llibertat és conquistada, i hi ha un concepte que és molt important, que és el de revolució. Es canvia el sentit d'aquesta paraula, el significat d'aquesta paraula, des del de revolució com una volta completa, és un concepte còsmic, fins a un trencament. I això precisament és el que fan els romàntics, no? En aquesta època, Lou Reed estava casat amb la segona seva esposa, va tenir tres, que es deia Sylvia, i d'ella parla, precisament en la cançó. Aquesta és My House, de Lou Reed.

Els temes més escabrosos, els temes més difícils a vegades de tractar, Lou Reed acostuma a tractar-los amb unes melodies, amb unes cançons fins i tot alegres o molt animades, o fins i tot a vegades amb un to certament infantil. La següent cançó és un perfecte exemple d'un dels temes que ha acompanyat a Lou Reed durant bona part de la seva carrera. Es diu She's My Best Friend. Quina és aquesta millor amiga de Lou Reed? No és una dona. No és altra que la heroïna. És una cançó dedicada a aquesta droga a la que va dedicar bona part de la seva vida. Apareix en el disc Coney Island Baby, un disc del 1976, un dels seus discos més notables. Això és She's My Best Friend.

Pues amb aquesta melodia de Like a Rolling Stones de Spirit ens despedim per avui. Espero que us hagi agradat el programa. Moltes gràcies per escoltar-lo. I fins la setmana propera.

0: Escolta Ràdio Cubelles. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat...
1: Ràdio Cubelles. Ràdio Cubelles.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Per començar el programa tenim el compositor Franz Schubert, un fragment de la sinfonia número 8 en si menor, la incompleta, el primer temps. L'interpreta l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la OBC, dirigida per Franz Paul Decker.

Hem escoltat el primer temps de la simfonia número 8 en si menor, en completa, de Schubert. I a continuació, de César Franck, les variacions simfòniques. Estan interpretades per la Filharmonia Orquestra, dirigida per Herbert von Karajan, i el pianista solista és Walter Gieseking.

Frank, amb el pianista Walter Gieseking i la Filharmonia Orchestra dirigida per Herbert von Karajan. A continuació, escoltarem dues àries d'òperes de Puccini, amb la soprano Amarilli Nizza, l'acompanya a l'orquestra del Borac Teatre d'Ostrava, dirigida per Gianluca Martinengi. És de Sora Angelica, l'àrea Sense Mama, i de Giannis Kiki, popularíssima, el O mio bambino caro.

Hem escoltat dues àries de Puccini amb la soprano Amarilli Nizza. A continuació tenim una peça de sarsuela. Haig de rectificar un error que vaig tenir la setmana passada, que vaig presentar una peça de sarsuela, la cançó hongaresa, i en aquell moment vaig dir que era de la Revoltosa i no és així. És d'Alma de Dios. Queda rectificat, doncs. Ara, de la Revoltosa de Roberto Chapí, escoltarem el Preludi amb la English Chamber Orchestra dirigida per Antoni Ros Marbà.

era el preludi de la revoltosa de Ruperto Chapí i a continuació també amb sarsuela del compositor Amadeu Vives escoltarem una romança de la Doña Francisquita amb la veu de Josep Carreras. L'orquestra és la English Chamber Orchestra dirigida per Antoni Ros Marbà.

era una romança interpretada per Josep Carreras a la sarsuela Doña Francisquita d'Amadeu Vives. I hem d'anar acabant el programa. Ho farem amb el compositor Christoph Willibald Gluck amb l'obertura de la seva òpera Ifigenia in Aulide. La interpreta l'Orquestra Simfònica de Nuremberg dirigida per Henny Adolf.

I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

Canvia les històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar que aquest és l'últim cop.

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt esplèndid i molt calorós. Potser en el dia de més temperatura dels que han de venir, ja que a partir de demà s'estabilitza la temperatura, ja no puja més, fins i tot pot començar a recular una mica la màxima, però aquesta baixada de temperatures es notarà més de cada diumenge i sobretot la setmana vinent. Així, avui domini del sol amb cel clar ara al matí i amb alguns núvols alts a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i s'ha situat entre els 24 i els 25 de mínima. La màxima serà semblant a la d'ahir, pot pujar una miqueta més i estarà entre 33 i 34, amb una humitat moderada i amb xafogó acusada, ben feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, amb una mica de marejola a la tarda. Demà esperem un temps una mica més variable, amb sol i núvols alts al matí i més núvols a la tarda, amb un cel més tapat al final del dia. I una temperatura que aquesta nit tornarà a pujar i tindrem una nova nit tòrrida que estarà entre els 25 i 26 de mínima, mentre que demà la màxima pot recular una miqueta i estaria entre 32 i 33 amb una humitat més alta i amb xafogó encara més acusada, ben feble de mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia. I de cara a diumenge el temps en conjunt serà estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí i amb bandes de núvols alts, sobretot a partir de migdia, amb algun núvol baix a mitja tarda, sense massa importància, i amb una temperatura que baixarà d'una manera més notable, estant entre 24 i 25 de mínima, i la màxima que no passarà dels 30, amb una humitat alta i xafogó intensa, ben feble, amb terrals fins a mig matí i marinades de migjorn de garbí la resta del dia, bé fent que la mar estigui plana o arrissada en tota la jornada.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Agrupació de Balls Populars i l'Ajuntament han acordat suspendre els actes de foc i els espectacles pirotècnics d'aquest divendres 14 d'agost. Segons ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll, l'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals per al 14 d'agost fa decaure el permís per l'ús de pirotècnia tant als correfocs com al castell de focs artificial a Cubelles.
3: Aquesta nit, al passeig marítim, tindrem cercavila nocturna de balls blancs, però sense colles de foc. L'elevat risc d'incendi decretat pels agents rurals fa que el permís que teníem per fer els focs artificials i el correfoc ja no tenen vigència i hem de suspendre-ho. Ens sap molt de greu, però per responsabilitat ho hem de suspendre. Buscarem noves dades per reprogramar els actes. Bona festa major i ens divertirem igualment.
0: Aquest divendres al matí, amb la ratificació per part dels agents rurals del nivell del risc d'incendi molt alt a Cubelles, és quan s'ha pres la decisió de manera conjunta i acordada entre l'Ajuntament i l'agrupació sobre suspendre la participació de les colles de foc i del castell de focs de la Festa Major de Cubelles. Tanmateix, es mantindran els horaris i també hi haurà la cercavila nocturna al passeig marítim. A 10:45 de la nit arrencaran els balls blancs des del passeig marítim a l'altura de l'avinguda del Mediterrani. El que passa és que no hi haurà la participació de les colles de foc, però la cercavila es farà igualment. La resta d'activitats musicals previstes per la nit també continuaran igual. De la mateixa manera, els actes de foc de la cercavila d'anada i sortida d'ofici de la Festa Major d'aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 10 del matí, per ara es mantenen, tot i que en cas que aquest divendres es confirmi que per dissabte es manté també aquest elevat risc d'incendi, molt alt, un risc d'incendi molt alt a Cubelles, aleshores també s'hauran de suspendre. El pregó de Festa Major de Josep Marcilles ha emocionat Can Travé i ha servit per donar el tret de sortida als actes centrals de la Festa Major 2026. A partir de les 8 del vespre d'aquest dijous, la comitiva del pregó ha sortit de la plaça de la Vila i ha arribat en pocs minuts fins al carrer de Sant Antoni, entrat a Can Travé. Un cop allà s'ha fet un pilar de benvinguda per part dels castellers del Foix. Després hi ha hagut els discursos tant de la regidora de Cultura, Renata Bedós, com de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que han aprofitat no només per agrair l'acceptació del pregó a Josep Marcilles, sinó també per fer un agraïment cap a tots aquells professionals municipals que també garanteixen que la Festa Major es pugui celebrar. Sentim alguns fragments dels discursos de Renata Bedós, regidora de Cultura, i Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
4: I aquest any sempre ho faig, però aquest any el que sí que voldria seria agrair especialment al personal del Departament de Cultura. La regidoria de Cultura aquest any hem tingut moltes dificultats de tots tipus, però vull agrair que sobretot gràcies a l'enorme professionalitat, al compromís i sobretot a moltíssimes hores de feina, hem pogut tirar endavant tots els actes que s'han organitzat des de la regidoria de Cultura, incloent aquesta Festa Major que avui comencem. I no puc deixar de banda que aquest any és un any molt difícil per a la regidoria de Cultura, perquè ens ha faltat una peça molt important que, malgrat que l'esperem que es recompori aviat a la regidoria, però que gràcies a ella també hem pogut fer aquesta Festa Major, perquè tots els anys que ha estat al capdavant de la regidoria ens ha deixat un llegat que hem pogut continuar i li volem dedicar aquesta Festa Major. Montse Gelabert, t'esperem aviat a la regidoria.
3: Aquest any tenim un pregoner molt vinculat a Cubelles i sobretot a les necessitats de les persones del nostre municipi. Una persona que coneix el valor del servei públic i el compromís amb els altres. A més, per mi hi ha una coincidència especial emotiva, que va compartir responsabilitats polítiques en aquest ajuntament, entre d'altres, que hi ha aquí, amb el meu pare. Per tant, avui també s'entrellacen records, generacions i una mateixa voluntat del servei de Cubelles, amb regidors que tinc aquí al davant.
0: Després ja ha agafat la paraula el protagonista, el pregoner, Josep Marcilles, qui ha fet un ampli repàs de totes les activitats que ha tocat dins de la societat cubellenca, i que són moltes i variades, des de l'activitat cultural, esportiva, social o política i religiosa, fins i tot. En el seu discurs ha fet un balanç d'anècdotes, també ha explicat alguns dels seus moments que considerava més importants de transcendència pública i ha convidat també tothom, evidentment, a gaudir d'aquests dies de Festa Major a Cubelles, un municipi que ha dit que ha evolucionat, que ha canviat, però que manté les seves essències i que fa que tothom qui visqui s'hi trobi bé.
5: I acabo amb un fragment de la que el senyor Josep Maria Ferrerons va publicar en el programa de la Festa Major de Cubelles l'any 1956. La Festa Major convida, com el més gentil pregó, a repòs i bona vida i a la pau i germanor. I segons Víctor Hugo, en totes les coses de la terra cal signar sempre amb el dit al cel. Arribem al final del vol que anunciàvem al començament. Iniciem l'aterratge amb la satisfacció d'haver compartit amb vosaltres records, vivències, sentiments que formen part de la meva vida, també de la història del nostre poble. A tots vosaltres, molt bona Festa Major 2026, amb civisme, pau i alegria. Visca Cubelles i, com diu aquell, cubellencs i cubellenques, sou molt bona gent!
0: El pregó de Josep Marcilles es pot recuperar sencer al canal de YouTube de Ràdio Cubelles. Acabem fer una retransmissió audiovisual amb imatges, amb dron, amb diverses càmeres que van servir per seguir no només el discurs de Josep Marcilles, sinó també tota l'activitat que es va desenvolupar aquest dijous al vespre al voltant de Can Travé. també es pot recuperar, si no, mitjançant radiocrulles.cat, el que és tot el discurs sencer que va elaborar Josep Marcilles per aquest pregó del 2026. Les tres figures de la colla de gegants de Cubelles, l'Abdon, l'Assumpta i el Charlie, podran finalment sortir en aquesta festa major després d'uns dies d'incertesa, recordem, pel cop de vent que van patir en la trobada de gegants de la festa petita. Recordem que en aquell moment en què estaven a la zona de l'escenari va haver un cop de vent que va tirar a terra els tres gegants i els va malmetre. Els geganters han confirmat que finalment en aquesta festa major, és a dir, aquest divendres i aquest dissabte, podran sortir amb la parella antiga de l'Assumpta i l'Abdon i que finalment també presentaran a plaça el gegantó del Charlie Rivel, reformat, i que s'hi podran veure detalls nous en el maquillatge. Finalment, doncs, la colla de geganters confirma la seva participació amb les tres figures icòniques de Cubelles, l'Assumpta, l'Abdon i el Charlie, en aquesta festa major 2026.
6: Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament, doncs, partit que serveix també per donar la per un començar de la pretemporada o la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villegas. Dani, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
7: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats. Crec que aprofitem la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
6: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la de Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
7: Sí, bueno, és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, i no només el que fa de la competició, de continuar millorant de categoria, sinó d'una oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, la primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que mica en mica pogués anar participant.
6: I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
7: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El Trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. I sí, ha evolucionat molt de fet en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
6: Déu-n'hi-do.
7: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs s'ha travessat moltíssim, estant dels 25, als 30. O sigui que la veritat que bé.
6: Com heu preparat? Com està previst que sigui aquest triangular, aquest partit de Festa Major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
7: Doncs mira, sorgeix primer de tot de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa doncs, realment bonica, no? que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats i aprofitant també, doncs, ja que és, que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de Festa Major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar doncs, també per homenatjar el Lluís, no? Creiem que era una cosa ben bonica.
6: Com està organitzat? És a dir, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
7: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís Pineda, farem l'homenatge, intentarem també doncs, immortalitzar la imatge en altres en algunes fotografies també perquè les tingui de record. A 7 comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció també perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs, que juguem nosaltres el primavera amb l'AULB del Cubelles, per si pot presenciar el primer partit, que són 45 minuts, i així doncs, els tres perquè tothom tingui els enfrontaments.
6: No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o fareu una mica abans.
7: Doncs això és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles, perquè ho van gestir.
6: Bé,
7: No t'ho sabria dir, però bueno, sí, crec que abans de dissabte segur que ja sabem l'ordre dels enfrontaments.
6: En tot cas, tampoc és l'important, no?
7: No.
6: Això dius que l'homenatge serà a 6:45, a les 7 començaran el triangular. Clar, el Club de Futbol Cubelles sabem que tot just començarà els entrenaments a finals d'aquesta setmana. No sé si el Club Esportiu també està en la mateixa situació.
7: Sí, nosaltres vam fer un amistós el darrer dissabte, perquè hi havia moltes ganes, vam tenir l'oportunitat d'aprofitar el camp i vam jugar un amistós, però encara no hem començat a entrenar. I sí, doncs nosaltres començaríem a entrenar la propera, aquesta no, la propera.
6: Per tant, jugareu el partit de festa major encara sense entrenar, eh?
7: Sí, sense entrenar, però portem un partit a l'espai. La gent, la veritat que s'està portant, sembla que està fent una miqueta d'alguna activitat física, perquè l'altre dia, tot i la calor que feia a les 6 de la tarda, que allò era cremant els peus, crec que vam rendir bastant bé, la veritat.
6: Que el partit de festa major serà a les 7, també farà força calor, tot i que, evidentment, doncs, a mesura que es vagin jugant els partits, doncs, la cosa anirà millorant. Per tant, ens deies que està confirmada la presència del Lluís Pineda, l'homenatjat.
7: En principi, sí. A dies d'avui, sí. Ara també és una persona que és gran i la pena que hi digui com s'aixequi, com es trobi, doncs, bueno, ja veurem, en principi, a hores d'ara sí que està confirmat. En el cas que no pogués venir per algun cos, per un tema o el que sigui, sempre vindrà la representació del seu fill, el Narcís.
6: Molt bé. Doncs aquest serà doncs, un dels actes esportius de la Festa Major, el tradicional partit de Festa Major que enguany doncs, engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no?, que va ser... va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de Festa Major, aquest partit d'homenatge doncs, que arribarà aquest proper 15 d'agost, a partir de 6:45 aquest homenatge i a partir de les 7 doncs, aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
7: Vinga, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:15 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
8: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar el Jordi Vidal i el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
0: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
8: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
0: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 9:15 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:15 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però, en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, doncs a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà, però

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc, bella dona el rebost. Witch foc, surt fum del pot al cost.